Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

teu costat.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc que va deixar un home ferit a la cama aquest dijous a la nit a Lloret de Mar. Els fets van passar cap a les 11 de la nit en un carrer del municipi.
2: Després d'una primera cursa que no va deixar massa bones sensacions pel Ferrari número 50, on hi competeix Miguel Molina, aquest cap de setmana ha aconseguit el primer podi de la temporada. Ha estat a la segona prova del Mundial de Resistència que els portava a Bèlgica, al mític circuit d'Spa-Francorchamps, en les 6 hores d'Spa, i el pilot lloretenc, juntament amb els seus companys d'equip, va aconseguir la tercera posició.
3: Els evacuats espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès que anava al creuer presenta símptomes mentre anava a París en avió.
4: Jennifer narra, doncs, l'amor impossible, oi? Entre una noia d'Estrasradi, castellano parlant, i un noi de la seva, eh? El seu èxit és un paradigma...
5: Castellano parlant és una mica ser generós, eh? Vull dir que la definició, si escoltes la cançó...
4: És una xoni de, la, sí, de Castefa,
5: vaig. Sí, vaig.
4: Home, no volia ser literal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc que va deixar un home ferit a la cama aquest dijous a la nit a Lloret de Mar. Els fets van passar cap a les 11 de la nit en un carrer del municipi.
2: Després d'una primera cursa que no va deixar massa bones sensacions pel Ferrari número 50, on hi competeix Miguel Molina, aquest cap de setmana ha aconseguit el primer podi de la temporada. Ha estat en la segona prova del Mundial de Resistència que els portava a Bèlgica, al mític circuit d'Spa-Francorchamps, en les 6 hores d'Spa, i el pilot lloretenc, juntament amb els seus companys d'equip, va aconseguir la tercera posició.
3: Els evacuats espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès que anava al creuer presenta símptomes mentre anava a París en avió.
4: Jennifer narra, doncs, l'amor impossible, doncs, entre una noia d'Estraradi, castellano parlant, i un noi de la seva, eh? El seu èxit és un paradigma...
5: Castellano parlant és una mica ser generós, eh? Vull dir que la definició, si escoltes la cançó...
4: És una xoni de Castefa.
5: Sí, vaig.
4: Home, no volia ser literal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estic preocupada pels meus pares. Necessiten ajuda a casa.
1: No coneixes a Crepuscle, servei d'atenció domiciliària? Donen servei a tot Catalunya. Higiene, medicació, àpats, companyia, neteja...
0: És que a la meva mare li costa molt caminar. Hem d'adaptar-li la casa...
1: Cap problema. Disposen de grues, productes ortopèdics de venda i lloguer i s'ocupen de l'adaptació de la llar, baranes, portes, dutxa...
0: Sort que t'ho gestionen tot.
1: Tranquil·la, ho faran tan bé com ho faries tu. Al carrer Sant Jaume de Calella, Crepuscle, servei d'atenció a les persones.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
6: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
7: A Lloret Pizzeria
6: i Pomodoro.
8: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
9: Diputació de Girona.
10: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
11: Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc que va deixar un home ferit a la cama aquest dijous a la nit a Lloret de Mar. Els fets van passar cap a les 11 de la nit en un carrer del municipi.
12: Després d'una primera cursa que no va deixar massa bones sensacions pel Ferrari número 50, on hi competeix Miguel Molina, aquest cap de setmana ha aconseguit el primer podi de la temporada. Ha estat en la segona prova del Mundial de Resistència que els portava a Bèlgica, al mític circuit d'Spa-Francorchamps, en les 6 hores d'Spa, i el pilot lloretenc, juntament amb els seus companys d'equip, va aconseguir la tercera posició.
13: Els evacuats espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès que anava al creuer presenta símptomes mentre anava a París en avió.
14: Jennifer narra, doncs, l'amor impossible, oi? Entre una noia d'Estraradi, castellano parlant, i un noi de la seva, eh? El seu èxit és un paradigma...
15: Castellano parlant és una mica ser generós, eh? Vull dir que la definició, si escoltes la cançó...
14: És una xoni de Castefa, vale.
15: Sí, vaig.
14: Home, no volia ser literal.
10: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
16: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: canvis en el pagament de la taxa de residus del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972-33-60-64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
8: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
9: Matí 360.
10: Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc que va deixar un home ferit a la cama aquest dijous a la nit a Lloret de Mar. Els fets van passar cap a les 11 de la nit en un carrer del municipi.
11: Després d'una primera cursa que no va deixar massa bones sensacions pel Ferrari número 50, on hi competeix Miguel Molina, aquest cap de setmana ha aconseguit el primer podi de la temporada. Ha estat a la segona prova del Mundial de Resistència que els portava a Bèlgica, al mític circuit d'Spa-Francorchamps, en les 6 hores d'Spa. I el pilot lloretenc, juntament amb els seus companys d'equip, va aconseguir la tercera posició.
12: Els evacuats espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès que anava al creuer presenta símptomes mentre anava a París en avió.
13: Jennifer narra, doncs, l'amor impossible, bueno, entre una noia d'Estrarradi, castellano parlant, i un noi de la seva, eh? El seu èxit és un paradigma...
14: Castellano parlant és una mica ser generós, eh? Vull dir que la definició, si escoltes la cançó...
13: És una xoni de, la, de Castefa. Vale.
14: Sí, vaig.
13: Home, no volia ser literal.
9: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dimarts, 12 de maig del 26.

0: Clàssica amb majúscules, el Simple Minds, Don't You Forget About Me, sonant a les 8 del matí, 4 minuts d'aquest dimarts, 12 de maig. Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes, som al Matí 360 de Ràdio Marina.
1: Matí 360.
0: Ara sí, un que a vegades fa clic al lloc on no ha de fer clic. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Avui som dimarts, comencem al Matí 360, al 100.3 i 96.2 LFM, també a marina360.cat. Tenim diverses qüestions per explicar-vos avui, a banda de les notícies, la mobilitat, l'agenda d'activitats i també la revisió, les portades dels diaris. Avui parlarem d'una nova xarxa social exclusivament en català, Xiu Xiu Eixà. Funciona des de finals del mes de gener. Ara ja tenen una aplicació també per dispositius mòbils. En parlarem amb el seu creador d'aquí uns 20 minuts aproximadament sobre aquesta iniciativa. I en la segona hora, doncs com sempre arriba la Montserrat Rico amb l'actualitat musical i cultural i també amb el viatge en el temps en el DeLorean per saber els fets més importants, més rellevants del món de la música de fa uns quants anys i que coincideixen amb el dia d'avui. Salutacions a tot l'equip de la Montse Rico, la Isabel González, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Us acompanyem a primera hora del matí d'aquest dimarts, que comença amb sol, però que no ens en podem refiar gaire, perquè avui, de fet, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya indica variabilitat, cel variable durant tot el dia i tempestes que poden començar a arribar per diversos punts que, en principi, s'haurien d'acabar de concretar entre demà i demà passat. De tota manera, ho anirem seguint i també us ho anirem explicant. A les 8:06, moment de fer un repàs a l'actualitat de les darreres hores.

Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal. La iniciativa vol oferir una alternativa assequible a l'habitatge tradicional i fomentar un model comunitari i sense ànim de lucre. El projecte està liderat per organitzacions com la Dinamo Fundació, l'Ateneu Safera Ferotge, Espronis, Drissa, Mifas i Suport Girona, que també han programat tres sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el funcionament del model i començar a formar el grup de futur residents. Els promotors asseguren que la proposta vol contribuir a pal·liar la dificultat d'accés a l'habitatge i reforçar l'economia social al municipi. En parlarem més àmpliament demà amb la Fundació, amb la Dinamo Fundació, una de les entitats que impulsen aquest projecte d'habitatge cooperatiu a Blanes. I també destaquem avui que un estudi impulsat a Lloret de Mar detecta una cinquantena de persones majors de 70 anys que pateixen solitud no desitjada. L'anàlisi s'ha fet en el marc del programa Compartim, amb la participació de la Fundació Espronis i els serveis socials municipals. L'estudi s'ha basat en enquestes telefòniques i visites domiciliàries al centre del municipi i a diverses urbanitzacions. Els resultats indiquen que la problemàtica és més present al nucli urbà que a les zones residencials. Ara, els serveis municipals analitzaran els casos de detectats per oferir suport i impulsar mesures com activitats de socialització, acompanyament i informació sobre recursos disponibles. Més qüestions. Vidreres ja té en funcionament el nou centre de dia a llar Santa Victòria adreçat a la gent gran. L'equipament ubicat al carrer Orient ha iniciat l'activitat aquest mes de maig amb una capacitat per a 25 usuaris. El centre ofereix serveis d'atenció diurna com suport en les activitats bàsiques, fisioteràpia, infermeria, estimulació cognitiva i activitats per fomentar l'autonomia personal. De les places disponibles, la majoria són de caràcter públic. La gestió del servei recau en Sumar, una entitat pública participada per administracions locals i la Diputació de Girona. I els sindicats de comandaments policials alerten d'un augment de la violència greu a Catalunya i reclamen una actualització urgent de la normativa que regula les policies locals. SICPOL i SUCPOL asseguren que els agents s'enfronten cada vegada més a situacions de risc elevat amb un increment de la presència d'armes de foc i en alguns casos d'armament amb característiques militars. Els sindicats avisen que la manca d'adaptació pot tenir conseqüències tant per la seguretat dels agents com per la protecció de la ciutadania. Vuit del matí, 9 minuts. Fem un parell de punts de la informació d'àmbit general. Els docents estan cridats a la vaga aquest dimarts a tot Catalunya en l'inici d'un nou cicle d'aturades que s'allargarà fins a principis de juny. La convocatòria, impulsada per diversos sindicats, arriba en un context de forta tensió amb el Departament d'Educació i també tindrà afectació als centres del Maresme i la Selva. Les organitzacions sindicals reclamen reobrir les negociacions per millorar les condicions laborals més enllà de l'acord assolit amb altres centrals i demanen més recursos a les aules, reducció de ràtios i millores salarials. I experts en clima alerten que aquest 2026 podria estar marcat per un episodi del Niño amb conseqüències extremes a escala global. Investigadors de l'Imperial College de Londres assenyalen que hi ha una alta probabilitat que es desenvolupi aquest fenomen que, combinat amb el canvi climàtic, pot intensificar situacions meteorològiques severes. Els especialistes adverteixen que això podria traduir-se en pluges intenses en algunes regions i sequeres o onades de calor en d'altres, amb un augment del risc d'incendis forestals. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dimarts 12 de maig. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que indica que avui tindrem variabilitat meteorològica amb sol durant les primeres hores del dia i nuvolades que aniran creixent al llarg de les hores i portaran precipitacions que poden ser localment intenses. Màximes, temperatures màximes avui entre 21 i 23 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, al nostre portal de continguts digitals, també cada hora als serveis informatius de Ràdio Marina i al nostre canal de Telegram. 8 i 11 minuts. Anem a fer un cop d'ull a la mobilitat.

De moment, C32, l'autopista del Maresme, tallada per manifestació a l'alçada de Mataró. Això origina 4 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit sud, en sentit Barcelona. Es fan desviaments per la Nacional 2. També tenim, en el tram final de l'autopista del Maresme, tècnicament és la C31, a l'alçada de Badalona, 1,5 quilòmetres de circulació amb retencions també en sentit Barcelona, en sentit sud. Trobem, per altra banda, les retencions habituals de cada dia als accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, com són les rondes de Barcelona i també el nus de la Trinitat. I pel que fa al servei de Rodalies, per una banda, hem de destacar aquests canvis d'oferta de trens, d'horaris a les línies R11, RGU i R2 Nord per uns treballs que es fan entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià a les comarques gironines. 8 i 12 minuts. Som al Matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM i també a marina360.cat.

El so de Nil Moliner, l'hem conegut aquest tema ara, a principis d'aquest 2026, Me acuerdo de ti. 8 del matí, 19 minuts, anem a fer un parell de punts d'activitats, d'agenda d'activitats per als propers dies. Destaquem a Blanes el cicle de concerts Música a l'Esperança. Es fa tots els divendres de maig a les 8, a les 10 del vespre a la Capella de l'Esperança. També hi ha l'exposició Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa, a la Casa Saladrigues fins al 30 de maig. Es pot visitar de dimarts a dissabte. I el proper cap de setmana, dissabte i diumenge, al Port de Blanes hi ha una nova edició de la Fira Fira Blanes Mar. També Lloret continua celebrant fins al 31 de maig les jornades gastronòmiques de l'arròs i participen 18 establiments diferents i també l'escola d'hostaleria. I el proper diumenge, 17 de maig, hi ha la 6a edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia. Serà a les 7 del vespre al Teatre de Lloret. A Vidreres, el proper 16 i 17 de maig, dissabte i diumenge, Fira de Tractoristes, amb diverses activitats, i també a Sils, el cap de setmana també, de dissabte i diumenge, tocs de flor, amb la 58a exposició de flors, la 27a Fira de Sant Ponç i la 22a Festa de Sant Isidre. Més activitats, destaquem a Calella el proper dissabte, de 10 del matí a 8 del vespre, a la plaça de l'Església i a la Biblioteca Municipal, la primera jornada solidària AVA. Serà amb activitats diverses com un mercat solidari, conferències i activitats lúdiques. 8 del matí, 20 minuts. En uns minuts coneixem una mica més d'aquesta nova xarxa social en català que es diu Xiu Xiu Eja. Però abans, el so dels Pastora.

0: cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoOulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoOulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoulet.net.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Ràdio Marina. Matí 360. L'entrevista del dia.

0: Xiuxiuejar és la primera xarxa social exclusivament en català. Es va llançar a finals del mes de gener i ja compta amb més de 15.000 usuaris registrats. Parlem avui al Matí 360 de Ràdio Marina amb el seu creador, amb impulsor, Mezcal Calawi. Ho dic bé, bon dia, Mezcal.
1: Bon dia, sí, has dit molt bé, perfecte.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres a Ràdio Marina. Escolta, encuriosits, com sorgeix aquesta idea de crear una xarxa social que sigui només en català?
1: Vale, bueno, jo, per exemple, jo sempre tenia, bueno, jo estava aficionat amb xarxa social en general, jo sempre volia fer una cosa així. I, bueno, vaig intentar fer moltes vegades, bueno, una cosa amb notes de veu i altra cosa, bueno, diferents coses de xarxa social, però no vaig arribar a fer un públic. I, bueno, que jo visc en Molins de Rei aquí fa 9 anys, més o menys, i vaig començar a aprendre l'idioma, així, el català i així tot. I des d'aquests anys i així tot, sempre m'agradava el català, com sona, com dolç així. I, bueno, fa un any i mig així que quan vaig mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que està en tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, que tot en català, i així tota la gent poden utilitzar, poden fer servir, no? I, bueno, però no vaig arribar a fer el projecte perquè, bueno, fer una xarxa social és un projecte molt gran i una persona no pot fer, no? Però fins a aquest any, al gener, quan, bueno, va començar tota cosa de IA i així tot, va començar com fer més potent. Abans sí que hi havia IA i així tot, però ara és més potent i pots fer moltes coses. I, bueno, vaig començar a fer servir així tot i la veritat, vaig arribar a fer la xarxa tot sol jo i amb totes les coses de, per exemple, s'assembla molt al Twitter, la xarxa, però té també coses com tipus Instagram, té vídeos també, té coses de threads també, i sí. Ara fa 3 mesos, més o menys, i la veritat, com has dit tu, que hi havia molt interès en la xarxa i ara vam arribar a fer, bueno, a 15.000 usuaris.
0: Clar, com comentaves, fer una xarxa social, la programació, la plataforma i el llançament, tot plegat, és molta feina. Clar, aquí veiem que les xarxes socials més utilitzades al món són multinacionals, no? Meta, etcètera, etcètera. Clar, com has aconseguit fer això tot sol? Estem parlant d'una xifra molt modesta d'usuaris, però té molt bona pinta, perquè al final, amb molt poc temps, heu aconseguit això, 15.000 usuaris o més de 15.000 usuaris. Com ha estat això?
1: Sí, la veritat és com... Perquè és molt difícil, perquè és com he dit jo, és com amb l'IA, pots fer moltes coses més ràpid i pots fer més canvis molt ràpid. I jo tinc molta experiència en programació, amb coses d'IA així i tot. I sense IA no podia fer-lo, perquè, per exemple, com has dit tu, empreses com Meta o Twitter tenen equips de 3.000 o més de persones, però jo vaig aconseguir al final fer-la sol, treballar molt, a vegades tot el dia, i per fer arribar a aquesta xarxa.
0: I clar, el nom no podia ser un altre que una expressió típicament catalana com xiuxiuejar, no? Que a més és una paraula molt bonica.
1: Sí, és molt, molt bonica també, és molt coneguda també en català, és com... Quan penses, és com molt especial del català, aquesta paraula, no? I jo, la veritat, és com sempre em va agradar aquesta paraula, perquè quan vaig arribar aquí, a Catalunya i així tot, i és com quan feia classes de català, no? I bueno, jo recordo un dia que em van preguntar quina era la teva paraula preferida, i jo sempre deia, és la xiuxiueja, perquè és dolça, és molt bonica, és com parlar amb veu... baix, així tot, i m'agrada, la veritat. I, bueno, va aconseguir al final com tenir aquesta paraula com el nom del projecte.
0: Parlaves abans que s'assembla una mica a un Twitter, però que també veu d'altres característiques de Threads, d'Instagram, una mica audiovisual també, no? Explica'ns una mica com funciona així,
1: sí,
0: així
1: sí,
0: o així.
1: Sí, vale. La xarxa és, com he dit, principalment s'assembla molt al Twitter. Té live, té comentari, té... pots deixar coses també, si t'agrada, pots fer textos llargs, 500 caràcters, pots fer fills també, també pots fer flashos, que són vídeos, els vídeos en la xarxa es diuen flashos, perquè volíem tenir una mica noms diferents de les altres xarxes, però més únics per la nostra xarxa. I sí, flashos, hi ha, per exemple, pots organitzar bueno, els teus shows, pots parlar amb l'altra gent, hi ha també missatges directes si per exemple vols arribar a un amic teu o així. Sí, la veritat hi ha molta cosa, a vegades no recordo, també hi ha l'app de web i l'app de mòbil també.
0: Ja tenim l'app de mòbil,
1: molta gent em pregunta, sí, a vegades la gent em pregunta, però hi ha un app de mòbil? Sí, hi ha app de mòbil fa 2 mesos ara.
0: Perquè va començar tot només amb l'aplicació d'escriptori, eh?
1: Sí, hi ha tot. I que també, si vols... algoritme, no hi ha algoritme. Tot, les coses surten cronològicament, tot.
0: No hi ha algoritme? No, no tens...
1: No, perquè la veritat, jo sóc una persona com contra l'algoritme, perquè com controla el que has de mirar tu o així tot... És tipo com eren abans els fòrums d'abans, si recordes abans de 2005 o així, hi havia fòrums molt més originals.

0: dies així, al final acabes tenint el contingut que t'agrada a tu.
1: Ah, clar, és una mica nedar contracorrent avui dia, no? Perquè tothom funciona amb algoritmes.
0: Sí, perquè ara tot funciona amb algoritmes així tot, perquè és com tot les empreses americanes, tot volen que quan entres com fas servir més la plataforma, no? Mm. I també escolten a tots, i per exemple, estàs parlant a un amic i parles d'una cosa, obres a l'Instagram i surt aquesta cosa, no?
1: Sí.
0: És com una mica invasiu. I a mi no m'agrada això i vaig decidir que és la millor forma, especialment aquí en català i així tot, és com millor fer-la com en una manera que l'usuari té control de tot el contingut el que vol veure, per exemple. Pot ser, bueno, ser els teus amics, el contingut que vols. També hi ha, jo he oblidat dir que hi ha una secció que es diu espais. Aquests espais, hi ha molts espais ara, i cada espai té, per exemple, és un tema diferent, no? Espais de referent, d'enigma, de cultura, de història, de matemàtiques, de programació, de moltes coses. I així pots seguir l'espai que vols i parlar. Tipo Reddit, sí. Coneixes Reddit també, aquest espai és així, és tipus, i pots entrar i llegir contingut d'aquest tema, exactament, no?
1: Per tant, la privacitat, si prescindeixes d'un algoritme, ja és una preocupació, un dels pilars del projecte. Per tant, la gestió de la privacitat dels usuaris, de les seves dades, és una cosa que preocupa i molt en el teu projecte. Com se gestionen les dades dels usuaris a Xiuxiuejà?
0: Vale, el gestionar les dades és el servidor. Bueno, tinc el servidor, vaig comprar un servidor, ara està en Alemanya, aquí a prop, i a la base de dades també hi ha. Ja. Uh-huh. Això, totes les dades són dintre d'Europa, no surten a cap lloc, ni a Estats Units, ni en New York. I tot encriptat, tot ningú pot veure, ningú pot fer res. I també la gent poden, com he dit jo, poden gestionar les seves dades, poden esborrar el compte si no volen i esborrar tot directament. I també poden bloquejar altres usuaris si no volen aquesta gent que miren el que comparteixen ells, poden silenciar també. Mm-hmm. Al final, l'usuari té, com es diu, control...
1: El poder.
0: Sí, control total del seu contingut de la plataforma, de la seva part de la plataforma.
1: Medcal, i en quin moment es troba el projecte ara actualment? Suposo que esteu en una fase de llançament, no?
0: Sí, ara estem en una fase com de creixement, no? Ara està una mica més lent perquè, bueno, el projecte encara és nou, no? I vaig fer moltes entrevistes els últims dies, no? I estava creixent més, i però ara està com menys, bueno, és més i menys diferent, no? I ara estem intentant més arribar a associacions, organitzacions, empreses o figures públiques, com per exemple cantants, artistes. Això l'importa més per mi és captar com figures de cultura, de música, d'art, així tot, també. I, bueno, també figures públiques tipus polítics també han entrat, la veritat, també ha entrat com es diu, el Rufiano, el Puigdemont ha entrat també, i públics són actius, i hi ha altres també, partits polítics, Junts, hi ha Esquerra, hi ha Aliança també, bueno, han entrat molts partits també. Mm-hmm. I, bueno, està creixent, bueno, de 3 mesos, 15.000, jo crec que no està mal, no? Però ara estem intentant arribar a més gent, a més figures públiques, a veure com anirà.
1: Perquè com has plantejat el projecte? Quin model, hi ha un model de negoci al darrere? Vull dir, s'entén com un projecte per guanyar diners? O com s'ha plantejat el projecte d'aquesta xarxa social?
0: Va començar el projecte nou com per guanyar diners, però la veritat ara m'està costant molt perquè ho estic pagant tot de la meva part, no? I, bueno, va registrar ara perquè vaig començar a parlar, bueno, pensar que això no serà sostenible, no?, per mi, no? I especialment si entra més gent, hem de comprar més servidors, hem de posar més coses, més... necessito gent per ajudar-me també perquè jo no puc gestionar tot, no? I això tot necessita material, més recursos.

0: cursos, no? I, bueno, vaig decidir com registrar com una, bueno, empresa de veritat, i ara està registrat i així tot, i també, bueno, ara intentaré buscar subvencions o buscar si inversors també, si hi ha. I, bueno, el model de negoci encara no tenim perquè encara no tinc molts usuaris per pensar-lo, no? Perquè 15.000 sí està bé, però encara necessitem més per pensar. Però jo tinc una visió per a la plataforma d'aquí 2-3 anys així. Vull fer-la com tipus superat, no sé si coneixes aquest concepte. És, hi ha apps en Xina que es diu WeChat, per exemple.
1: Sí, WeChat.
0: I aquest app, per exemple, té tot. És una xarxa social, és una app que pots comprar tipus Amazon, que pots buscar, per exemple, per llogar, per lloguer també, pots bueno, comprar coses, pots fer, buscar feina, tipus LinkedIn també. Mm-hmm. Això és l'idea. Vull fer el Xiuxueja com una casa gran, digital, per al català, que tot està en català, però també pots fer tot el que vols, no? Això, comprar, buscar feina, arribar a gent, no? Conèixer amics, i això. Això és l'idea, això és la visió gran de la plataforma.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs Xiuxueja, aquesta primera xarxa social exclusivament en català, ara xarxa social, però amb la visió de convertir-se en alguna cosa més que una xarxa social, funcionant des de principis d'aquest any, 2026, sí. I creada per Mezcal Calawi. Aquí agraïm que hagis explicat, que ens hagis explicat avui el teu projecte. Endavant, molta força, i ens seguirem parlant de ben segur.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Matí 360.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Passa un minut de 3:15 del matí. Moment d'obrir els diaris amb Isabel González. Isabel, bon dia.
2: Què tal? Com estem? Molt bon dia. Moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris que trobem en el quiosc a aquesta hora del matí per conèixer quins són els titulars que ens porta el dia d'avui. Comencem amb el diari de Girona, on podem llegir l'Eix Salrà Girona, prioritari per frenar els grans incendis. El govern assumeix que alguns focs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I també en portada, França reforça el control fronterer a l'Empordà per lluitar contra la immigració il·legal. A la portada del Punt Avui llegim: un any de Lleó 14. Des de la discreció i la prudència, el papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump. I també en portada entrevista avui a un professor d'Economia de la Universitat de San Francisco, qui diu: els Estats Units estan entrant en una fase molt perillosa. Passem ara a fer un cop d'ull a la portada de La Vanguardia, on hi podem llegir titulars com, per exemple, el que diu que el govern i Esquerra Republicana ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. L'acord que es preveu per la setmana vinent haurà d'anar precedit de passos en matèria d'aeroports, inversions i rodalies. I també en portada, un dels espanyols del Gómez Ulla dona positiu en antivirus. Al periòdic i la seva portada llegim titulars com, per exemple, que el Barça viu una festa sense fi i també 2 milions de catalans ja reciclen amb mètodes eficients. Acabem la ronda amb el diari Ara i la seva portada, on hi llegim titulars com que els docents fan avui el primer dels 3 dies de vaga general en un mes i també que la Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol. Aquests són alguns dels titulars que trobem en les principals portades d'avui dimarts, 12 de maig.
1: Gràcies, fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.
1: 12 minuts i arribem a les 9 en punt del matí.
3: Yellow Sails, Yellow Sails, Yellow Sails. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és black, és yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel and Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
6: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
7: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
6: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
7: Com?
6: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
8: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
6: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
7: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
9: Hola, Gala.
10: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
9: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
10: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
11: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
0: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

clàssic de la Guàrdia, clàssic del pop espanyol, Cuando brille el sol, a falta de 6 minuts escassos per arribar a les 9 en punt del matí. Repassem de nou la mobilitat. Tenim a la C60 3,5 km de circulació amb retencions a l'alçada d'Argentona i entre el tram entre Argentona i la Roca del Vallès en direcció Granollers. També tenim entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres circulació amb congestió a l'autopista del Maresme, C32 en sentit Barcelona, ja reoberta però amb 2 km de circulació amb retencions en sentit sud en sentit Barcelona. També la C31 presenta a hores d'ara 3,5 km de circulació amb retencions en el tram entre Badalona i Sant Adrià de Besòs. I també la P7 a Fogars de la Selva presenta un tram de circulació amb retencions en sentit sud en sentit Tarragona. Pel que fa al servei de Rodalies, recordem aquesta reprogramació de serveis de les línies R11, RG1 i R2 Nord per uns treballs que es fan de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià a les comarques gironines. 5 minuts tenim per repassar l'actualitat d'aquest dimarts 12 de maig del 2026.

0: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal. La iniciativa vol oferir una alternativa assequible a l'habitatge tradicional i fomentar un model comunitari i sense ànim de lucre. El projecte està liderat per organitzacions com la Dinamo Fundació, l'Ateneu Safera Ferotge, Espronis, Drissa, Mifas i Suport Girona, que també han programat tres sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el funcionament del model i començar a formar el grup de futurs residents. Els promotors asseguren que la proposta vol contribuir a pal·liar la dificultat d'accés a l'habitatge i reforçar l'economia social al municipi. En parlarem més àmpliament demà a l'Espai Entrevista al Matí 360. Més qüestions. Un estudi impulsat a Lloret de Mar detecta una cinquantena de persones majors de 70 anys que pateixen solitud no desitjada. L'anàlisi s'ha fet en el marc del programa Compartim, amb la participació de la Fundació Espronis i els serveis socials municipals. L'estudi s'ha basat en enquestes telefòniques i visites domiciliàries al centre del municipi i a diverses urbanitzacions. Els resultats indiquen que la problemàtica és més present al nucli urbà que a les zones residencials. Ara, els serveis municipals analitzaran els casos detectats per oferir suport i impulsar mesures com activitats de socialització, acompanyament i informació sobre recursos disponibles. Vidreres ja té en funcionament el nou centre de dia Sallar Santa Victòria adreçat a la gent gran. L'equipament ubicat al carrer Orient ha iniciat l'activitat aquest mes de maig amb una capacitat per a 25 usuaris. El centre ofereix serveis d'atenció diurna com suport en les activitats bàsiques, també serveis de fisioteràpia, infermeria, estimulació cognitiva i activitats per fomentar l'autonomia personal. De les places disponibles, la majoria són de caràcter públic. La gestió del servei recau en Sumar, una entitat pública participada per administracions locals i la Diputació de Girona. I els sindicats de comandaments policials alerten d'un augment de la violència greu a Catalunya i reclamen una actualització urgent de la normativa que regula les policies locals. Sindicats com Cipol o Supol asseguren que els agents s'enfronten cada vegada més a situacions de risc elevat amb un increment de la presència d'armes de foc i, en alguns casos, d'armament amb característiques militars. Els sindicats avisen que la manca d'adaptació pot tenir conseqüències tant per la seguretat dels agents com per la protecció de la ciutadania. Minut i mig i les 9, informació d'àmbit general. Els docents estan cridats a la vaga aquest dimarts a tot Catalunya en l'inici d'un nou cicle d'aturades que s'allargarà fins a principis de juny. La convocatòria, impulsada per diversos sindicats, arriba en un context de forta tensió amb el Departament d'Educació i també tindrà afectació als centres de la Maresma i la Selva. Les organitzacions sindicals reclamen reobrir les negociacions per millorar les condicions laborals més enllà de l'acord assolit amb altres centrals i demanen més recursos a les aules, reducció de ràtios i millores salarials. I experts en clima alerten que aquest 2026 podria estar marcat per un episodi del Niño amb conseqüències extremes a escala global. Investigadors de l'Imperial College de Londres asseguren o assenyalen que hi ha una altra probabilitat, alta probabilitat, que es desenvolupi aquest fenomen que, combinat amb el canvi climàtic, pot intensificar situacions meteorològiques severes. Els especialistes adverteixen que això podria traduir-se en pluges intenses en algunes regions i sequeres o onades de calor en altres, amb un augment del risc d'incendis forestals. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dimarts. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, variabilitat meteorològica amb sol durant les primeres hores del dia i nuvolades que aniran creixent amb el pas de les hores i també portaran precipitacions que poden ser localment intenses. Temperatures màximes entre 21 i 23 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius a Ràdio Marina i al nostre canal de Telegram.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: Montse Rico, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, i tu?
1: Doncs bé, mira, avui he tingut temps d'esmorzar tranquil·lament perquè he sortit bastant més d'hora en previsió del que em podia trobar.
0: I has arribat a la
1: mateixa hora. No m'he trobat res, eh?
0: Però t'has parat d'esmorzar, vale.
1: Clar, he tingut temps de sobres i tal. A veure, dijous, que dijous em sembla que la cosa estarà més embolicada per aquí. No
0: I a més farà... faran pitjor temps.
1: Això diuen des d'aquest migdia, no?
0: Més o menys, sí, sí.
1: Ai, bueno, jo ja he portat chubasquero, per si de cas.
0: Chubasquero?
1: Sí, perquè ja ens han dit que les previsions diuen que no fem cas d'aquest sol radiant que tenim a primera hora, perquè al migdia la cosa canviarà.
0: Canvia, sí.
1: Agafarà, entrarà el núvol, eh? Un núvol que serà molt gran i que pràcticament taparà tot Catalunya. A veure què passa. Jo, sí, per si de cas, vinc preparada. I això?
0: Tempestes i tamborinades, que deia el meu avi.
1: Tempestes i tamborinades. I això del Niño, que déu-n'hi-do, no?
0: Sí, encara no s'ha... Els experts no s'acaben de posar d'acord del tot, però cada vegada pren més força aquesta hipòtesi, no?, de que hi ha més probabilitats que s'acabi produint.
1: Vaja. Sí, que ens espera una primavera-estiu convulsa.
0: Clar, tampoc se sap ben bé si afectarà... Clar, la previsió és que afecti algunes zones de manera diferent amb altres, no? Tempestes en un lloc, severes, calor amb altres, sequeres, clar, tot plegat, i en un lloc concret, com aquí, doncs no se sap.
1: Aquí, que plou, quan plou, eh? Doncs pots comptar. Jo no crec que ens lliurem, però bé, a veure. Parlem de música. Mira, m'ha cridat l'atenció. Avui fem un experiment. I posarem una cançó que prèviament no m'he escoltat.
0: Els experiments els has de fer en directe sempre?
1: sí, perquè em fa gràcia.
0: A tu no te van ensenyar allò que en casa, els experimentos i con gaseosa?
1: Normalment, sempre escolto les cançons abans i tal.
0: Sí.
1: Aquesta vegada no ho he fet.
0: Vaja.
1: O sigui que ens tirem a la piscina i anem verges, absolutament verges. A veure què ens arriba. Això és doncs, el més nou d'una gent que segurament recordaràs perquè l'any 2012 va ser les protagonistes d'un gran èxit global. Es deia el tema I Love It. Va ser considerat quasi un himne generacional. 5 discos de platí, va vendre més de 10 milions de còpies, va superar els 1.000 milions de reproduccions a nivell mundial. Estem parlant del tema I Love It del 2012, que per qui no recordi era d'una banda sueca, un duet suec que es deia Icona Pop. Doncs, a veure, vam produir un àlbum el 2023, que va passar una mica sense pena ni glòria, i tenen un altre àlbum ja en el forn i que sortirà doncs, a mitjans d'agost. Però, de moment, tenim un avançament. El més nou d'I Love It es diu Dance to This i no sé com sona.
0: Així?
1: A veure com sona.
0: Així.
1: Sona així.
0: No sé
1: a veure
0: dir,
1: si arrenca. Espera,
0: no sé
1: que encara no ha arrencat. Espera, que encara no ha arrencat, això. Espera, paciència. Coneixent aquestes, fan un previ, espero. I suposo que això ara començarà a animar-se.
0: Estan en ello. Sí.
1: Té una intro llarga, eh?
0: Bastant. Sí, a veure, escoltem una mica més.

0: Ara ve.
1: Ara?
2: Bastant més electrònic, eh? Bastant més potent, eh?
0: Això jo ho veig de sessió de discoteca a dues de la matinada, eh?
2: Val, doncs això es diu I Love It i és el més nou d'Icona Pop. Escoltem una mica més, a veure.
0: De fet, ja s'acaba, eh?
2: Ah, ja està.
0: 30 segons li queden.
2: En sèrio? Sí, això és tot?
0: Sí.
2: Ai, doncs home, no crec que arribi, eh? A les expectatives de l'I Love It. Clar, és que van posar...
0: Però l'I Love It vols dir aquella cançó que va fer servir aquella cadena de menjar ràpid? No.
2: No,
0: Aquesta sí que em té enamorat, eh?
2: Home.

0: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
1: Arriba el Giro Estudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
2: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
1: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
2: Si et truquem, digues que sí.
1: La teva participació és clau.
2: Giro Estudi, el gir que impulsa la nostra salut.
3: Quan tot funciona, no es nota. Però quan falla, necessites els millors. Electroiglesias, instal·lacions elèctriques i fontaneria amb un enfocament actual, ràpid, net i eficient. Electroiglesias, innovació en cada detall, professionalitat en cada servei. Confia en qui cuida casa teva com si fos seva. Visita'ns a electroiglesias.es. Solucions intel·ligents, resultats impecables.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: mejor que nadie.
1: Ara que l'último de la fila acaba de començar la seva gira, seria un puntàs, que en algun d'aquests concerts fes una aparició estel·lar Miguel Ríos cantant aquesta cançó. Això seria històric. Nosaltres aquí ho deixem. Anem donant idees, per si de cas.
2: Manolo, ja sabeu,
1: Va, que està de gira, a més, Miguel Ríos. En fi, tenim hem tingut una primavera, un tret de sortida, amb el Festival Estrenes, amb un èxit apoteòsic sense precedents. Hem tingut el Tomato. La setmana passada, repassàvem els importants festivals del Maresme i la Selva. Avui ens dediquem a Barcelona. Tenim, la veritat, és que molta feina, molta i molta planxa, Va, comencem. Herido por las flechas de la incertidumbre.
2: Jo arribo a un dels dos concerts de l'último de la fila amb aquesta cançó i em torno boig.
1: Jo també, la veritat és que jo també. I els he vist, moltes vegades, però és que, és que és molt emocionant. De fet, tenim companys de feina que han penjat algunes fotografies i que es van sentir com realment transportats a una altra època escoltant totes aquestes cançons. I és que l'último era un dels que començava aquesta gira amb dos concerts únics, mítics, a Barcelona. Abans ho va fer Bad Gael. Rosalía també està en ello, està amb aquesta gira que la passeja per tota Espanya. La setmana passada, per cert, va fer un concert gratuït, Saps com les grans superestrelles internacionals, rotllo U2 i tal, que de sobte fan un concert damunt del riu, allà amb una plataforma que ningú s'ho espera i és un concert gratuït? Doncs Rosalía també s'ha apuntat a aquesta història. En fi, molts i molts. Soc Grasses, de Cure, Pixies. Aquests seran alguns dels protagonistes amb una agenda musical carregada de grans cites, amb una primavera a tope, amb principals escenaris de la ciutat que es preparen per acollir una llau de concerts que tornen a situar Barcelona al centre del mapa musical internacional, tot i que no és l'única, perquè Déu-n'hi-do tot el que tenim pel Maresme en aquests propers dies, setmanes
2: i coses que s'han d'acabar de confirmar encara.
1: Exacte. Aquests propers mesos estaran marcats per gires molt esperades, entrades exaurides en temps rècord, esdeveniments que van més enllà de la música. Fem un repàs per alguns dels principals. El que dèiem, la primavera es va vestir de luxe amb Rosalía, quatre concerts consecutius el 13, el 15, el 17 i el 18 d'abril, amb una tornada també espectacular de l'último de la fila després de 30 anys aquest passat 3 i 5 de maig. Bad Bunny convertirà l'Estadi Olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa 1.000 anys.
2: Serà per aquest concert, aquelles noies que van comprar l'entrada de Bunbury o per una altra?
1: Jo, si fos Bad Bunny, i això, doncs, ja que traçat... No? Sí, no? Pobretes.
2: Ai, no sé.
1: Transmet una mica de tendresa. És que què vols que et digui? Jo que sé. Era notícia de Bad Bunny també fa uns dies perquè posaven a la venda unes quantes entrades més, després del que dèiem, entrades exaurides de fa 1.000 anys. Si suma, aquesta primavera i estiu, els festivals del Primavera Sound, per exemple, del 3 al 7 de juny, cobrirà la temporada amb The Cure com a gran cap de cartell que liderarà una programació que combina llegendes i noves propostes, Aquesta sempre és una combinació que funciona. El Sonar iniciarà també una nova etapa amb canvis profunds, nova direcció, imatge renovada, un format que integra sessions de dia i sessions de nit del 18 al 20 de juny. Entre els primers noms destaquen Rhythm and Blues Kellys i el raper britànic Skepta. El Cruïlla tampoc no queda enrere, aposta fort amb David Byrne, amb els Pixies, com a principals reclams en una edició que tornarà a combinar grans noms internacionals amb una proposta oberta i diversa del 8 a l'11 de juliol al Parc del Fòrum. Aquí els tens, els Pixies, el Cruïlla. Que bé que sonen, mare meva. Visites de clàssics, La veritat és que tenim noms històrics. La setmana passada, fa dos dies, és que Eric Clapton, vull dir, és que no podem queixar-nos, Tenim més coses, tenim comiats. Després de l'estiu arribarà un dels moments més emotius del 2026 amb unes Oques Grasses que diuen que posaran punt i final, jo sempre ho poso així, entre cometes, a la seva trajectòria amb un comiat sense precedents, quatre concerts amb totes les entrades venudes a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, un rècord per una banda catalana. Han entrat al llibre de rècords perquè els dies 5, 9 i 10 d'octubre més de 200.000 persones veuran a Oques Grasses, que això es diu... estiu aviat, eh? La Fúmiga anuncia també que es retira definitivament dels escenaris amb dos concerts de comiat que prometen ser multitudinaris els dies 16 i 17 d'octubre.
0: Yo que estudié cada estrella fuga celestial precisión.
1: Sí, sí, i tornades. Tornades aquest cap de setmana passat començava, doncs, aquesta esperadíssima gira d'una de les bandes, doncs, més esperades, una d'aquelles tornades que ha donat quilòmetres de tinta, eh? En tots els aspectes.
2: Tu què penses, que allò de les segones parts mai van ser bones? Què en penses,
1: home, d'això? Han començat bé, eh? Els dos concerts, és clar que jugaven a casa, perquè els dos concerts començava la seva gira a Bilbao, però estava petat, eh? Estava petat. I la gent, doncs, cantant les seves cançons. Sí, sí. De fet, pràcticament, doncs, estan totes les entrades exaurides amb aquest disc, Tantes coses que contar. Una gira que passa per Barcelona els dies 6, 7 i 26. Han afegit noves dates, eh? El 27 de novembre també al Palau Sant Jordi, amb això ja t'ho estic dient tot, vull dir, l'expectació és màxima. Primer en dos, després es van ser tres, una mica el que va passar amb Oques Grasses, eh? Amb les entrades exaurides van afegir el 27 de novembre al Palau Sant Jordi, jo crec que és un dels retorns més esperats del pop estatal dels darrers anys. I com tanquem l'any? Doncs amb un altre déu destacat, la senyora Tomasa, que s'acomiada definitivament dels escenaris el 12 de desembre, després de més d'una dècada de concerts, i ho farà a la sala Razmetaf.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Si imagines un espai millor, és perquè ja és possible. Lícer Group. Reformes i construcció amb una visió actual. Disseny, qualitat i execució impecable. Transformem idees en espais reals, amb cura pels detalls i acabats que marquen la diferència. A Lícer Group, rapidesa, responsabilitat i exigència en cada projecte. Visita'ns a lícergroup.es.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Pugem al DeLorean.
1: Avui m'agradaria doncs arribar a aquell punt, no sé si te recordes de la pel·lícula Regreso al Futuro, a aquell moment en què el protagonista fa aquell riff de guitarra i es torna boig
2: amb una festa, la primera de totes.
1: Quan
2: viatjava als anys 50, no?
1: Exacte, viatjava doncs per arreglar, intentar arreglar coses que passaven entre els pares, per poc la lia partíssima. Doncs bé, a la festa de fi de curs, no seré cut una altra cosa que agafar un riff, una guitarra elèctrica i començar a tirar de rock quan encara aquell
2: era
1: so
2: molt incipient,
1: Doncs bé, avui ens rememorant aquella imatge, doncs anem en el DeLorean en clau de rock per viatjar aquest dia d'avui, 12 de maig. Fem el primer d'aquests viatges amb una formació que any 1973, o sigui, ja estem avançant-nos 20 anys més després d'aquest moment, del DeLorean. Sona incansablement una cançó que en aquests moments és número 1 als Estats Units, després arreu del món. Es diu Houses of the Holly i qui sonen són Led Zeppelin. Avui el rock ens acompanya en tot el viatge, ja t'aviso.
2: Bueno.
1: Dale. El Dani deu estar content, perquè ell és tan roquer més que jo.
2: Va. El veig allà al despatx.
1: Sí, segur. Curiosament, és un 12 de maig, però del 77. Això hem dit que el 73 era número 1. Doncs el 77, Led Zeppelin rebien el premi Ivor Novello per la seva contribució a la música britànica. Els Ivors, o els Ivors, suposo. No, crec que Ivors. Són presentats anualment a Londres per l'Acadèmia Britànica de Compositors i Cantautors i van ser entregats per primera vegada al 1955. Doncs bé, Led Zeppelin rebien aquest premi honorífic l'any 1977 per la seva trajectòria. Encara de moment no portaven tampoc tants anys, però allà estaven marcant el ritme i marcant el pas. I junts, aquest dia, un 12 de maig, però del 1977, també Virgin Records anuncia que ha signat un contracte amb una banda que es diu Sex Pistols. Ho devia fer amb els dits creuats, perquè ja hem explicat en algun DeLorean que la banda havia estat expulsada de les dues discogràfiques anteriors en tan sols 4 mesos. No sé si recordeu les destrosses que van ocasionar amb una suite d'un hotel, en fi. La Virgin va dir, va, és igual, ens tirem a la piscina i contractem els Sex Pistols. No sé com acabaria la història, però jo crec que no va acabar tan malament. Suposo que a la tercera aniria
2: no?
1: l'avançuda. Va. Acabarem, però, amb una banda de rock un tant menys hard rock, perquè de qui parlem ara és de U2. Hem suavitzat una mica la cosa,
2: Sí.
1: Tot i que aquest tema és molt roquer, Sí. La veritat és que és molt roquer. Va, que soni el vèrtigo de fons perquè parlem de la banda U2. Anem directes al 12 de maig del 2017. Això és bastant cap aquí. Per commemorar el 30è aniversari del seu àlbum de 1987 de Joshua Tree, U2 s'embarca en una històrica gira de Joshua Tree Tour 2017 i s'estrenaven en un primer concert a Canadà. Van passar per Barcelona en aquesta mítica gira, van ser la 12a vegada que visitaven Barcelona, la citera a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, amb una assistència de 54.550 persones afortunades, perquè es posaven a la venda un 16 de gener de 2017 i es va penjar el sold out en poques hores. Quina novetat, no? Jo era una d'aquestes,
2: Ah, tu eres una d'aquestes afortunades.
1: No, jo no era una d'aquestes afortunades, jo era una d'aquesta que estava en una llista d'espera de 50.000 persones.
2: Fa 9 anys les vendes per internet encara no estaven del tot implementades i encara es feia molta venda en taquilla allà,
1: sí,
2: no?
1: Sí, doncs ni unes ni altres. O sigui, jo recordo, mira, quan encara les entrades es venien allà al Triangle, o sigui...
2: Sí, el Port Inglés, FNAC, etcètera,
1: aquests,
2: sí.
1: Aquests punts de venda habituals, en què hi havia gent acampada des de feia dies,
2: sí,
1: des de feia dies
2: volta,
1: a la plaça i tal, per aconseguir les entrades. Vull dir que la llista o és virtual o és física, però la qüestió és que no hi ha hagut manera de veure mai els U2. En fi, és una d'aquelles assignatures pendents que tinc. Va. Una curiositat, saps qui eren els teloners en aquell moment? Doncs era l'ex-Oasis i la seva banda Noel Gallagher Hide Flying Birds.
2: Vaja.
1: Saps? Deixem que soni?
2: Va.
1: Venga.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home. I vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
4: La Masia Tordera.
5: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujitos, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera, amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628-42-64-49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
6: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
7: L'has portat al dentista?
6: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
7: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
8: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
9: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
10: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Doncs fins als 90 ens hem anat amb aquesta banda, The Wallflowers.
1: Doncs mira, als 90 no, però una miqueta més dels dos. Bé, sí, aquestes noies van debutar el 2015 i avui són notícia per què? Perquè amb elles acabem, perquè avui per primera vegada doncs, aterren a Barcelona, és la primera vegada que ens visiten, és una de les bandes d'equip més influents a escala global, es diuen. Espérate, que las he perdido.
0: Twice.
1: Es diuen Twice. Aquesta gira mundial s'anomena This is Four. I el que dèiem, doncs, és tot un fenomen, doncs, a l'alçada de Eve, de Lee Serafin, a l'alçada de Blackpink, així que jo crec que és un bon moment per escoltar-les i per tancar el nostre dia d'avui, perquè el temps, com sempre, ha volat.
0: Passa, sí. Escolta, és un altre experiment d'aquells d'escoltar una... Tu l'havies escoltat, aquesta cançó, o aquesta gent?
1: No les tinc gaire escoltades, no són com Blackpink, les tinc una mica més per la mà, o com Ive, però tinc entès que Twice és una d'aquestes bandes potents, ja et dic, estan en actiu des del 2015, són 9 noies al damunt dels escenaris, o sigui que l'espectacle, a més, està assegurat, perquè tenen una, pel que es veu, un escenari de 360 graus, o sigui que tothom les veurà des de tots els angles. Jo crec que serà una experiència força divertida avui, la del Palau Sant Jordi.
0: Doncs amb elles fins a 10. Apa, fins demà.
1: Amb el tema que dona nom a la seva gira, això es diu This is for the Twice.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milà Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milà Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal. La iniciativa vol oferir una alternativa assequible a l'habitatge tradicional i fomentar un model comunitari i sense ànim de lucre. El projecte està liderat per organitzacions com la Dinamo Fundació, l'Ateneu Safira Ferotja, Espronis, Drissa, Mifes i Suport Girona, que també han programat tres sessions informatives obertes a la ciutadania per tal d'explicar el funcionament del model. Els promotors asseguren que la proposta vol contribuir a pal·liar la dificultat d'accés a l'habitatge i reforçar l'economia social al municipi. I Vidreres ja té en funcionament el nou centre de dia Sallar Santa Victòria adreçat a la gent gran. L'equipament ubicat al carrer Orient ha iniciat l'activitat aquest mes de maig amb una capacitat per a 25 usuaris. El centre ofereix serveis d'atenció diurna com suport a les activitats bàsiques, fisioteràpia, infermeria, també estimulació cognitiva i activitats per fomentar l'autonomia personal. De les places disponibles, la majoria són de caràcter públic. La gestió recau en sumar una entitat pública participada en administracions locals i la Diputació de Girona. I en clau general, destaquem que els docents estan cridats a la vaga aquest dimarts a tot Catalunya en l'inici d'un nou cicle d'aturades que s'allargarà fins a principis del mes de juny. La convocatòria, impulsada per diversos sindicats, arriba en un context de forta tensió amb el Departament d'Educació i també tindrà afectació als centres del Maresme i la Selva. Les organitzacions sindicals reclamen reobrir les negociacions per tal de millorar les condicions laborals més enllà de l'acord assolit amb altres centrals i demanen més recursos a les aules, reducció de ràtios i millores salarials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts el sol farà acte de presència durant poques hores per donar pas a les nuvolades i els ruixats que poden ser localment intensos. Les màximes entre els 21 i els 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Molt èpica era aquesta primera proposta de Harry Styles. Una entrada per la porta gran va significar aquest Sing of the Times, tot un èxit que presentava el 2017, quasi fa 10 anys. Avui en dia Harry Styles és un dels grans artistes més globals, amb una carrera teòrica. Quina bona manera de començar avui, eh? Quasi 15 els minuts que passen de les 10 en punt del matí aquest dimarts 12 de maig de 2026. Benvingut, benvinguda a aquest temps de música Ràdio Marina que compartim fins la una. Salutacions de Montserrat Rico.
1: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
0: Entrades a entrapolis.com.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
5: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
4: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
5: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
4: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
5: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
7: Ràdio Marina.

I aquesta és l'elegància d'aquest funky suau al que ens tenia acostumats a Jan Miracuell. Uns veterans encara en actiu. I aquest 7 Days in San Isidro.

0: baix, almenys aquí a l'exterior dels nostres estudis. Sembla que ha marxat el sol. Potser és que arriba el núvol. Atents a aquest canvi de temperatures, atent a aquesta pluja que pot arribar de manera sobtada i sobretot atent a la carretera, als teus desplaçaments. Un minut només per 11:15 del matí.
1: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important o quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
0: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ens vam enamorar no només del seu estil, sinó també de les seves cançons. Aquesta banda hispano-argentina, anomenada Los Rodríguez. Grans temes, grans èxits com aquest.

0: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: El meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
6: Et busco i t'evito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un estudi impulsat a Lloret de Mar detecta una cinquantena de persones majors de 70 anys que pateixen solitud no desitjada. L'anàlisi s'ha fet en el marc del programa Compartim amb la participació de la Fundació Esperonis i els serveis socials municipals. L'estudi s'ha basat en enquestes telefòniques i visites domiciliàries al centre del municipi i a diverses urbanitzacions. Els resultats indiquen que la problemàtica és més present al nucli urbà que a les zones residencials. Ara, els serveis municipals analitzaran els casos detectats per tal d'oferir suport i impulsar mesures com activitats de socialització, acompanyament i informació sobre recursos disponibles. I els sindicats de comandaments policials alerten d'un augment de la violència greu a Catalunya i reclamen una actualització urgent de la normativa que regula les policies locals. SICPOL i SUCPOL asseguren que els agents s'enfronten cada vegada més a situacions de risc elevat amb un increment de la presència d'armes de foc i en alguns casos d'armament amb característiques militars. Els sindicats avisen que la manca d'adaptació pot tenir conseqüències tant per a la seguretat dels agents com per a la protecció de la ciutadania. I en clau general destaquem que experts en clima alerten que aquest 2026 podria estar marcat per un episodi del Niño amb conseqüències extremes a escala global. Investigadors de l'Imperial College a Londres assenyalen que hi ha una alta probabilitat que es desenvolupi aquest fenomen que, combinat amb el canvi climàtic, pot intensificar situacions meteorològiques severes. Els especialistes adverteixen que això podria traduir-se en pluges intenses en algunes regions i sequeres o onades de calor en d'altres, amb un augment del risc d'incendis forestals. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui els ruixats poden ser localment intensos, les temperatures màximes entre els 21 i els 23 graus, demà dimecres hi haurà nuvolositat que mig taparà el cel. De moment, això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Low Rise Jeans. Tornen les velles, les antigues modes. Pantalons de cintura baixa amb Demi Lovato.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: 11 del matí, 6 minuts, just després de la informació a què arriba a Ràdio Marina, la música. Amb aquests samplers que sonen així de bé, amb aquesta nova edició de tot un clàssic de la mà d'Adam Lambert.

0: Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma!
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Tranquil·la, no pateixis, ho farem com ho faries tu. A Crepuscle som especialistes en atenció domiciliària. Cuidem gent gran, persones amb dependència, discapacitat i oferim suport a infants amb necessitats especials. Oferim servei d'acompanyament, neteja de la llar i venda i lloguer de productes sanitaris i ortopèdics. A més, adaptem la teva llar perquè sigui més segura i accessible. Donem servei a tot Catalunya. Ens trobaràs al carrer Sant Jaume de Calella. Crepuscle, atenció professional i de confiança al teu domicili.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
4: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Matí 360.
8: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal.
9: Fa un any i mig, així, que quan vaig mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que estaven tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, tot en català. I així tota la gent poden utilitzar.
10: Un any de Lleó 14, des de la discreció i la prudència, el Papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump.
11: Bad Bunny convertirà l'estadi olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa 1.000 anys.
12: Serà per aquí concert, aquelles noies que van comprar l'entrada de Bunbury o per una altra?
11: Jo, si fos Bad Bunny, i això, doncs...
12: Les convidaria,
11: ja que traçant, no? Sí, no? Pobretes.
12: Vaja.
11: Sap? Deixem que soni?
12: Va.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Finals dels 70 i Sheffield, l'origen d'aquesta banda, liderada per un inolvidable Tom Bailey, que ens deia adéu a principis dels 90, però que ens deixava petits regals com aquest Home in a Home. Aquí a Ràdio Marina, tirant de clàssics i recordant-nos una miqueta d'aquesta banda anomenada Thompson Twins. Els recordes, veritat? 11 del matí, quasi 22.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Fórmula 360, amb Montse Rico.

marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Ràdio Marina. Come here, baby.

0: gaudint d'un d'aquests grans temes, d'una d'aquelles grans balades del rock, que no pot faltar una playlist com Déu mana. Aquest Crazy, aquest històric de finals dels 90, d'una banda també històrica anomenada Aerosmith.
1: Cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem!
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyar, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
5: passatgers. Moltes coses.
7: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
8: Ens han marcat el gol.
9: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeïnar.

0: Escrita per la premsa com apoteosi propi d'una experiència mística.
1: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Un tema del 2012 que el 2013 havia aconseguit en més de 1.000 milions de reproduccions. Avui hem començat amb el més nou d'Icona Pop. Aquí tens l'èxit del que parlàvem al costat de Charlie Sykes. Aquest I Love It. Ja faria que aquest duet sonés i ballés al seu ritme arreu del món. Vint-i-un minuts per les 12 d'aquest migdia, en què ha tornat el sol, va, creuem el 6.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Xerri, te quiero, Xerri, yo te adoro.
7: Com la pizza del pomodoro.
8: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
6: Xerri, te quiero, Xerri, yo te adoro.
7: A Lloret Pizzeria
6: i Pomodoro.
9: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
10: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
9: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
10: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
9: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
11: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
12: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

Fa només 3 o 4 dies que presentaven aquest nou treball que sortirà a la llum definitivament el proper 10 de juliol. Aquest de Foreign Tongues, el nou disc d'una banda incombustible dels Rolling Stones. Amb ells pràcticament arriben a les notícies a les 12, només 2 minuts i escaig per l'hora en punt i perquè arribi tota la informació.

0: Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Junts per Lloret critica el PSC per la seva posició en relació amb el conflicte educatiu. El grup municipal assegura que els socialistes no tenen en compte les demandes del sector i denuncia falta de compromís amb el col·lectiu docent. La formació havia presentat una moció de rebuig a l'acord entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats, però la va retirar després que el PSC hi presentés una esmena a la totalitat en el darrer ple. Junts defensa, però, que l'acord no respon a les reivindicacions majoritàries del professorat i reclama reobrir les negociacions en un context marcat per mobilitzacions i convocatòries de vaga al sector. I l'Ajuntament de Calella ha aprovat la rescissió anticipada del contracte de neteja viària i recollida de residus i n'ha adjudicat un de nou per 5 anys i un import de 22,7 milions d'euros. El servei continuarà en mans d'Urbacer, que ha tornat a guanyar el concurs públic. El consistori justifica la decisió perquè el contracte vigent, que expirava el 2027, havia quedat obsolet. La resolució anticipada no comportarà cap indemnització després que l'empresa hagi renunciat a compensacions econòmiques. El nou model preveu més freqüència de neteja, millores en eficiència i també un impuls de la recollida selectiva amb sistemes específics per a grans productors i adaptació del servei segons la temporada. I en clau general, destaquem que el govern espanyol assegura que el subministrament de querosè està garantit de cara a aquest estiu gràcies a les reserves estratègiques disponibles. Ho ha dit el secretari d'Estat d'Energia, que ha afirmat que el país disposa d'estocs suficients per cobrir fins a 90 dies, fet que permetria mantenir l'activitat amb normalitat, fins i tot en un escenari hipotètic de tancament de fronteres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, cel mig ennuvolat des de primera hora del matí. De fet, aquestes nuvolades aniran creixent amb el pas de les hores i aniran també acompanyades de ruixats. La temperatura màxima se situa als 20 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: Fórmula 360. Amb Montse Rico.
8: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Matí 360.
1: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal.
2: Fa un any i mig, així, que quan vaig mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que està en tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, tot en català, i així tota la gent poden utilitzar.
3: Un any del Lleó 14, des de la discreció i la prudència, el Papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump.
4: Bad Bunny convertirà l'estadi olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa mil anys.
5: Serà per a qui concert, aquelles noies que van comprar l'entrada de Bunbury o per una altra?
4: Jo, mira, jo si fos Bad Bunny, i això, doncs...
5: Les convidaria,
4: ja que traçat... No? Sí, no? Pobretes.
5: Vaja.
4: Sap? Deixem que soni?
5: Va.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Aquesta setmana, ho hem de reconèixer, us ho hem posat una mica difícil. A motiu de l'inici de la gira de retrobament, 30 anys després de l'último de la fila, amb un doble concert a l'Estadi Olímpic, hem decidit que la nostra enquesta de la setmana posaria en competició tres temes clàssics de l'último. El primer d'ells pertany a un àlbum de l'any 1993. El més recent de tots pertany a l'Astronomia Razonable, Lápiz y Tinta, una petita meravella, que ha quedat aquesta setmana en tercera posició amb el vostre 17% dels vots. Complicada, com dèiem, la proposta, perquè la nostra segona pertanyia al nuevo pequeño catálogo de seres y estares. Un clàssic, Cuando el mar te tenga, amb un 40% dels vostres vots, s'ha posat en alguns moments d'aquesta setmana en primera posició, però ha acabat quedant en segona. La guanyadora, per poc, per un 43%, Aviones plateados, d'un àlbum del 1986 anomenat Enemigos de lo ajeno. Van dir adéu al 1998, 30 anys després, torna a Viola i esperem que per quedar-se. Amb un tema que ha marcat la joventut de molts de nosaltres, Aviones plateados, ens quedem. Gràcies als vostres vots, aquesta serà la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La nostàlgia feta cançó. Aviones plateados de l'último de la fila. Gràcies al 43% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: De moment, i des del 2023, una pausa. Manel, però, noves portes. O Guillem Gisbert, en solitari.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: A un minut només, per dos quarts d'una d'aquest dimarts 12 de maig. Un àlbum que va fer història. El Back to Black, de la sempre recordada i admirada Amy

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: La Masia Tordera.
2: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujito, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 € quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 € quilo. Costelló de pagès, 8,95 € quilo. Botifarra de porc, 7,50 € quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que es fa tots els divendres de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. També destaquem l'exposició Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 30 de maig. I encara a Blanes, un darrer apunt, Fira Blanes Mar, des d'aquest divendres dia 15 i fins al diumenge dia 17, al Port de Blanes. A Lloret de Mar destaquem la celebració de les jornades gastronòmiques de l'arròs fins a finals d'aquest mes de maig, en què hi participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. I aquest diumenge dia 17 se celebra la 6a edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia al teatre a les 7 de la tarda.

0: de la primera jornada solidària ABA, amb mercat solidari, conferències i activitats lúdiques.
1: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos l'OnDrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda De cap a cap.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Un tema entre temes. El 30è aniversari d'aquest tema, d'aquest Si et quedes amb mi, se celebrava d'una manera grupal. Aquí tens els Antibalmes, però n'eren molts. Es van reunir per celebrar d'una manera conjunta 30 anys d'una gran cançó. Amb el Sopa. 7 minuts i la una.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Una cançó de finals dels 90 que ens serveix avui com a tàtalo de fons per dir-te adeu, però un adeu fins demà, a la segona hora del matí 3.60. La música ja saps que es queda al teu costat les 24 hores del dia aquí a Ràdio Marina. Amb els Cardigans i amb els Estopa i els Detallets fins l'hora en punt. Que tinguis un gran dimarts. Adeu.
1: Fórmula 360. Amb Montse

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal. La iniciativa vol oferir una alternativa assequible a l'habitatge tradicional i fomentar un model comunitari i sense ànim de lucre. El projecte està liderat per organitzacions com la Dinamo Fundació, l'Ateneu Safira Ferotge, Espronis, Drissa, Mifes i Suport Girona, que també han programat tres sessions informatives obertes a la ciutadania per tal d'explicar el funcionament del model. Els promotors asseguren que la proposta vol contribuir a pal·liar la dificultat d'accés a l'habitatge i reforçar l'economia social al municipi. I Vidreres ja té en funcionament el nou centre de dia Sallar Santa Victòria adreçat a la gent gran. L'equipament ubicat al carrer Orient ha iniciat l'activitat aquest mes de maig amb una capacitat per a 25 usuaris. El centre ofereix serveis d'atenció diurna com suport a les activitats bàsiques, fisioteràpia, infermeria, també estimulació cognitiva i activitats per fomentar l'autonomia personal. De les places disponibles, la majoria són de caràcter públic. La gestió recau en sumar una entitat pública participada en administracions locals i la Diputació de Girona. I en clau general destaquem que els docents estan cridats a la vaga aquest dimarts a tot Catalunya en l'inici d'un nou cicle d'aturades que s'allargarà fins a principis del mes de juny. La convocatòria, impulsada per diversos sindicats, arriba en un context de forta tensió amb el Departament d'Educació i també tindrà afectació als centres del Maresme i la Selva. Les organitzacions sindicals reclamen reobrir les negociacions per tal de millorar les condicions laborals més enllà de l'acord assolit amb altres centrals i demanen més recursos a les aules, reducció de ràtios i millores salarials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts el sol farà acte de presència durant poques hores per donar pas a les nuvolades i als ruixats que poden ser localment intensos. Les màximes entre els 21 i els 23 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Matí 360.
1: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'un 70...
2: Fa un any i mig, així, que quan vaig mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que està en tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, tot en català, i així tota la gent poden utilitzar.
3: Un any de Lleó 14, des de la discreció i la prudència, el Papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump.
4: Bad Bunny convertirà l'Estadi Olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa 1.000 anys.
5: Serà per aquest concert, aquelles noies que van comprar l'entrada de Bunbury o per una altra?
4: Jo, si fos Bad Bunny, i això, doncs...
5: Les convidaria.
4: Ja que traçant... No? Sí, no? Pobretes.
5: Vaja.
4: Sap? Deixem que soni?
5: Va.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Quan tot funciona, no es nota. Però quan falla, necessites els millors. Electroiglesias, instal·lacions elèctriques i fontaneria amb un enfocament actual, ràpid, net i eficient. Electroiglesias, innovació en cada detall, professionalitat en cada servei. Confia en qui cuida casa teva com si fos seva. Visita'ns a electroiglesias.es. Solucions intel·ligents, resultats impecables.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Com?
3: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
7: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
8: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
0: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
4: Et busco i t'habito.
0: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 € quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 € quilo. Costelló de pagès, 8,95 € quilo. Botifarra de porc, 7,50 € quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Radio Marina.
6: Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un estudi impulsat a Lloret de Mar detecta una cinquantena de persones majors de 70 anys que pateixen solitud no desitjada. L'anàlisi s'ha fet en el marc del programa Compartim amb la participació de la Fundació Espronis i els serveis socials municipals. L'estudi s'ha basat en enquestes telefòniques i visites domiciliàries al centre del municipi i a diverses urbanitzacions. Els resultats indiquen que la problemàtica és més present al nucli urbà que a les zones residencials. Ara, els serveis municipals analitzaran els casos detectats per tal d'oferir suport i impulsar mesures com activitats de socialització, acompanyament i informació sobre recursos disponibles. I els sindicats de comandaments policials alerten d'un augment de la violència greu a Catalunya i reclamen una actualització urgent de la normativa que regula les policies locals. Sicpol i Sucpol asseguren que els agents s'enfronten cada vegada més a situacions de risc elevat amb un increment de la presència d'armes de foc i en alguns casos d'armament amb característiques militars. Els sindicats avisen que la manca d'adaptació pot tenir conseqüències tant per a la seguretat dels agents com per a la protecció de la ciutadania. I en clau general destaquem que experts en clima alerten que aquest 2026 podria estar marcat per un episodi del Niño amb conseqüències extremes a escala global. Investigadors de l'Imperial College a Londres assenyalen que hi ha una alta probabilitat que es desenvolupi aquest fenomen que, combinat amb el canvi climàtic, pot intensificar situacions meteorològiques severes. Els especialistes adverteixen que això podria traduir-se en pluges intenses en algunes regions i sequeres o onades de calor en d'altres, amb un augment del risc d'incendis forestals. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui els ruixats poden ser localment intensos, les temperatures màximes entre els 21 i els 23 graus, demà dimecres hi haurà nuvolositat que mig taparà el cel. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
6: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
7: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
5: Com?
4: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Junts per Lloret critica el PSC per la seva posició en relació amb el conflicte educatiu. El grup municipal assegura que els socialistes no tenen en compte les demandes del sector i denuncia falta de compromís amb el col·lectiu docent. La formació havia presentat una moció de rebuig a l'acord entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats, però la va retirar després que el PSC hi presentés una esmena a la totalitat en el darrer ple. Junts defensa, però, que l'acord no respon a les reivindicacions majoritàries del professorat i reclama reobrir les negociacions en un context marcat per mobilitzacions i convocatòries de vaga al sector. I l'Ajuntament de Calella ha aprovat la rescissió anticipada del contracte de neteja viària i recollida de residus i n'ha adjudicat un de nou per 5 anys i un import de 22,7 milions d'euros. El servei continuarà en mans d'Urbacer, que ha tornat a guanyar el concurs públic. El consistori justifica la decisió perquè el contracte vigent, que expirava el 2027, havia quedat obsolet. La resolució anticipada no comportarà cap indemnització després que l'empresa hagi renunciat a compensacions econòmiques. El nou model preveu més freqüència de neteja, millores en eficiència i també un impuls de la recollida selectiva amb sistemes específics per a grans productors i adaptació del servei segons la temporada. I en clau general, destaquem que el govern espanyol assegura que el subministrament de querosè està garantit de cara a aquest estiu gràcies a les reserves estratègiques disponibles. Ho ha dit el secretari d'Estat d'Energia, que ha afirmat que el país disposa d'estocs suficients per cobrir fins a 90 dies, fet que permetria mantenir l'activitat amb normalitat, fins i tot en un escenari hipotètic de tancament de fronteres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, cel mig ennuvolat des de primera hora del matí. De fet, aquestes nuvolades aniran creixent amb el pas de les hores i aniran també acompanyades de ruixats. La temperatura màxima se situa als 20 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal.
2: Fa un any i mig, així, que quan vaig mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que està en tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, tot en català. I així tota la gent poden utilitzar.
3: Un any de Lleó 14, des de la discreció i la prudència, el Papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump.
4: Bad Bunny convertirà l'estadi olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa mil anys.
5: Serà per a qui concert, aquelles noies que van comprar l'entrada de Bunbury o per una altra?
4: Jo, si fos Bad Bunny, i això, doncs...
5: Les convidaria.
4: Ja que traçat... No? Sí, no? Pobretes.
5: Vaja.
4: Sap? Deixem que sonin?
5: Va.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
3: Entrades a antrapolis.com.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a JS Carnissers.
5: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
6: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
7: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
8: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
9: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com i si vols la teva pizza al moment vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Ara que estem sentats

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
6: Uf, quina pinta.
7: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
6: Per què?
7: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
6: Home, doncs posa-hi remei.
8: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut, t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
9: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
10: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
11: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A Autoaulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. Autoaulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
4: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és black, és yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
5: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que es fa tots els divendres de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. També destaquem l'exposició Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 30 de maig. I encara a Blanes, un darrer apunt, Fira Blanes Mar, des d'aquest divendres dia 15 i fins al diumenge dia 17, al Port de Blanes. A Lloret de Mar destaquem la celebració de les jornades gastronòmiques de l'arròs fins a finals d'aquest mes de maig, en què hi participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. I aquest diumenge dia 17 se celebra la 6a edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia al teatre a les 7 de la tarda. A Vidreres, cap de setmana de Fira de Tractoristes, 16 i 17. El dia 16 hi ha la desfilada de tractors, també hi haurà un concurs de ratafia, exposicions, la trobada de vehicles clàssics i un munt de jocs infantils. I a Sils, cap de setmana també atapeït amb el Tocs de Flor, aquest 16 i 17 de maig, 58a exposició de flors, 27a Fira de Sant Ponç i 22a Festa de Sant Isidre. I a més, el diumenge dia 17 hi ha la marxa solidària Tocs de Flor per la lluita contra el clam. I acabem l'agenda d'activitats a Calella, perquè aquest dissabte dia 16, de 10 del matí fins a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església i la Biblioteca Municipal, se celebra la primera jornada solidària AVA, amb mercat solidari, conferències i activitats lúdiques.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal. La iniciativa vol oferir una alternativa assequible a l'habitatge tradicional i fomentar un model comunitari i sense ànim de lucre. El projecte està liderat per organitzacions com la Dinamo Fundació, l'Ateneu Safira Ferotge, Espronis, Drissa, Mifes i Suport Girona, que també han programat tres sessions informatives obertes a la ciutadania per tal d'explicar el funcionament del model. Els promotors asseguren que la proposta vol contribuir a pal·liar la dificultat d'accés a l'habitatge i reforçar l'economia social al municipi. I Vidreres ja té en funcionament el nou centre de dia Sallar Santa Victòria adreçat a la gent gran. L'equipament ubicat al carrer Orient ha iniciat l'activitat aquest mes de maig amb una capacitat per a 25 usuaris. El centre ofereix serveis d'atenció diurna com suport a les activitats bàsiques, fisioteràpia, infermeria, també estimulació cognitiva i activitats per fomentar l'autonomia personal. De les places disponibles, la majoria són de caràcter públic. La gestió recau en sumar una entitat pública participada en administracions locals i la Diputació de Girona. I en clau general destaquem que els docents estan cridats a la vaga aquest dimarts a tot Catalunya en l'inici d'un nou cicle d'aturades que s'allargarà fins a principis del mes de juny. La convocatòria, impulsada per diversos sindicats, arriba en un context de forta tensió amb el Departament d'Educació i també tindrà afectació als centres del Maresme i la Selva. Les organitzacions sindicals reclamen reobrir les negociacions per tal de millorar les condicions laborals més enllà de l'acord assolit amb altres centrals i demanen més recursos a les aules, reducció de ràtios i millores salarials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts el sol farà acte de presència durant poques hores per donar pas a les nuvolades i als ruixats que poden ser localment intensos. Les màximes entre els 21 i els 23 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: De cap a cap, amb Joan Bosch.
3: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les Tardes de Girona i l'Alt Maresme. En el programa d'avui, Joan Arenyes repassarà les efemèrides musicals d'avui en 8. La nostra assessora de capçalera, Lola Sanz, ens donarà algun consell del qual en podrem treure un bon profit, i al igual que les novetats tecnològiques que ens presentarà el nostre cap tècnic, Martí Seguer. Per cert, moltes d'aquestes novetats tecnològiques les hauríem d'anar a buscar a la Xina. Avui viatjarem a la Xina. Dic mentida. Serà al revés, eh? La Xina viatja a Girona. Les marques de cotxes xineses ja representen el 10% de les noves matriculacions a les comarques de Girona. Abans preguntaves quin cotxe tens i ara preguntes de quina dinastia és. Les marques xineses ja representen més del 10% dels cotxes nous venuts a Girona i pujant. I clar, la gent està dividida. Hi ha qui diu, jo un cotxe xinès, mai de la vida. I ho diu des d'un mòbil xinès, amb una tele xinesa i unes bambes que han fet més quilòmetres que ell. Això sí, tots tenim els mateixos dubtes. És fiable? Aguantarà? Té recanvis? Però després ens comprem un dièsel del 2004 que fa olor de barbacoa cada vegada que arrenca. D'aquí uns moments sortirem del misteri. Parlarem amb un concessionari de cotxes a Girona que en ven de la Xina.

0: 972 313 702.
1: La gran pregunta. Compraríeu un cotxe elèctric xinès o no? Perquè a Girona hi ha gent que vol saber el planeta, però també vol aparcar a Cadaqués a l'agost i tornar sense fer una parada de 3 hores a carregar, eh? Carreguem piles o bateria? I què? Comencem? Som-hi, doncs, va.
0: Les tardes de Girona amb Joan Bo.

0: tu amor.
1: De cap a cap, visca la tarda. Joan Arenyes.
2: Hola, oi, quina música, hola, quina música més estranya avui he posat, eh?
3: M'has canviat la sintonia, ja m'agrada, eh?
2: Sí?
3: Sí.
2: Bueno,
3: és aquí amb aquest xulet, eh?
2: Sí, està és bé, allò d'anar canviant de mica en mica, eh?
3: Clar.
2: En Joan Arenyes, que és el qui presenta amb la seva parella, la sí. Mariola Dinaré.
3: No, no, dona, dona, que estem casats per l'església, ja pots dir-ho.
2: El gran Déu.
3: Mort de Déu.
2: Bé,
3: Qui em va demanar a mi, saps?
2: Però, exacte. Tira, bé, tira, doncs, la parella que fan en la vida real i en la vida radiofònica, el taronja sí. matí de les 9 a les 11. Doncs sí, aquest senyor. Mateix, pel mateix preu, ens fa una secció molt maca que es diu d'avui en 8, que s'avança a les històries musicals que passaran d'avui en 8. Eh que sí?
3: Correcte. Ho has explicat molt bé. Al final ho has après d'aquest meu espai. Sí, senyor, coses que han passat d'avui en 8. I comencem per avui, que és dimarts, dia 12 de maig. I un 12 de maig de l'any 2004 va passar una cosa històrica. Bé, tot el que explico és històric, però això és molt històric, perquè aquest dia Andorra, fins que et dic, el Principat d'Andorra,
2: sí.
3: va debutar, ojo, al Festival d'Eurovisió.
2: No fotis!
3: Amb la cançó, sí senyor, amb la cançó Jugarem a estimar-nos, de la benvolguda Marta Roura.

0: s'aprofita.
1: El vídeo el van gravar al pas de la casa, allà amb un telecadira.
2: Ja pot ser, i la cançó...
1: No, home, no, jo què sé.
2: Jo m'ho crec, no pot ben ser.
1: Sí.
2: El que sí que puc dir-te, això no ho sé, del pas de la casa, el que sí que puc dir-te és que la cançó era original d'en Jofre Verdagí.
1: Home.
2: I que no s'ho menja entorrat, també ja t'ho puc dir.
1: Sí.
2: Va acabar a la 18a posició de la primera semifinal, o sigui que no va arribar ni a la final. De fet, Andorra va provar diverses edicions, i com que això val uns quartos, perquè el seu fet de voler participar ja costa calés, i no se'n sortien, doncs ho van deixar córrer, però va haver una temporada que tenien calés, que els hi sobraven, i van dir, ah, van participar-hi, i van fer-ho durant 3-4 anys, però no van passar mai de les semifinals. Però bueno,
1: oi que era l'època que en Hosmer, des de TV3, com es deia aquell programa, Malalts de Tele, d'en Deixoncis, com es deia el que fa feia mal?
2: El Toni Soler.
1: El Toni Soler. Oi que... era l'època aquesta?
2: Jo crec que això era posterior. Ara, no sé si va coincidir gaire, eh? No sé si va coincidir gaire, no t'ho sabria dir, Joan.
1: Molt bé.
2: Això.
1: Què se n'ha fet d'en Hosmer?
2: El Hosmer tampoc t'ho sabria dir, no li segueix mai la carrera. No t'ho sabria dir.
1: Molt bé,
2: quan tingui notícies t'ho dic, no pateixis,
1: molt
2: la buscarem.
1: Va, seguim.
2: És que jo puc buscar, vols que el busqui a Instagram?
1: Sí. Va, ara no, escolta, que no tenim ara temps, no. És igual, va, la buscarem.
2: Dimecres serà, demà serà dimecres, 13 de maig, i un 13 de maig de l'any 2002 es va publicar un disc meravellós, amb una cançó meravellosa dels Antònia Font, que resumeix una mica tota la seva filosofia. La cançó es diu Alegria.
1: Quina meravella.
2: Meravella.

0: Em provoca tan bon rotllo aquesta cançó.
1: És que és bon rotllo absolut. Mira, t'haig de dir una cosa curiosa, Joan. En pocs més d'una setmana he entrevistat a dos dels Antònia Font.
0: Carai,
1: per separat, eh?
0: Ostres.
1: Sí, sí, sí. Perquè la setmana passada va venir en Pau de Bon, que ha fet un disc de poesia, un espectacle de poesia amb dos amics seus, un músic i un poeta, i ell com a rapsoda. I en Joan Miquel Oliver també està aquests dies presentant un disc nou i també l'he hagut d'entrevistar. O sigui que en pocs dies de diferència he entrevistat una mica, doncs, els dos, Antònia Font. Bueno, ja està, volia dir-ho. No, no,
0: doncs
1: ja no
0: té
1: res, però ja ho he dit. Saps què vull dir?
0: Què més?
1: Pues això. Alegria, publicat el 2002. Dijous serà 14 de maig. El 14 de maig de l'any 1967, per tant, ara fa 58 anys, va néixer en Marc Parrot. Músic, productor i millor persona.

0: Saps què em recorda el to de veu? Una mica Sisa.
1: Sí, probablement.
0: Una mica.
1: Sí.
0: Aquesta cançó, home, concretament, eh?
1: Sí, senyor. Té una llarga trajectòria musical. Va començar amb un grup que es deia Regreso a les Mines, fa a finals dels 80. Després va posar en marxa aquell projecte que li va donar tants calés i tant d'èxit, que era El Xaval de la Peca, i ja des de fa molts anys és en solitari, i a més de tenir un estudi propi, on produeix moltíssims artistes del nostre país. Si us el trobéssiu, aquest dijous farà 58 anys.
0: Molt bé. Seguim.
1: Va, seguim una recomanació d'agenda, perquè aquest divendres 15 de maig, si aneu a Vila de l'Areix, podeu veure gratuïtament un concert de Els Catarres. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu.

0: És que Vila Blareix és festa major.
1: Ara va dir, deu ser una festa major, perquè sí. Jo no tinc controlat això, però si hi ha un concert gratuït d'aquest nivell, deu ser perquè
0: també hi actua alguna cosa. També hi actua l'Orquestra de Diversiones.
1: Ah, que no falti.
0: I tant.
1: Que no falti.
0: I tant.
1: El nostre amic
0: Albert Fort.
1: Correcte. Doncs això divendres, passat divendres a Vila Blareix. Si voleu veure els catarres gratuïtament, doncs podeu anar-hi a partir de les 9 del vespre al Parc Neus Català, en plena festa major de Vila Blareix. Això serà divendres. Dissabte serà 16 de maig i també tenim una altra nota d'agenda recomanadíssima. L'actuació de Clara Peia, que és d'aquí Palafrugell, que actuarà a la sala Montsalvatge de Girona per presentar el seu últim treball, que es diu Nuca. Per cert, això que escoltes no és Nuca, perquè no sé si ho sabia, Joan, que la Clara Peia té un contenciós obert amb Spotify i les plataformes de streaming.
0: No.
1: Ella, com tants d'altres músics, es queixen del maltracte que reben per part de les plataformes de streaming, que els hi paguen una misèria per les reproduccions. I ella ha decidit retirar tota la seva música de Spotify. I, de fet, si ara vas a Spotify, veuràs que no hi ha res de la seva discografia, i l'únic que ha trobat seu és la banda sonora d'una pel·lícula, que suposo que ja no depèn d'ella poder treure-la o no.
0: Ja s'ha acabat.
1: Que...
0: 39
1: ja
0: segons.
1: Sí, sí. Sí, és això. És que és una banda sonora de pel·lícula.
0: Però és que
1: l'únic que he trobat a la Clara Peia per ambientar l'efemèride, exacte. No és cap efemèride, és una nota d'agenda, perquè la Clara Peia està amb el seu nou disc, que es diu Nuca, on hi ha 16 intèrprets diferents, a l'Auditori Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona. Això serà dissabte. I diumenge!
0: Oh!
1: Oh, per favor.
0: M'encanta aquesta cançó.
1: Any 2013, els francesos Daft Punk, després de 8 anys de preparació, publiquen Random Access Memories. I hi participen Giorgio Moroder, Nile Rodgers i Pharrell Williams.
0: M'agrada molt. M'agrada molt aquesta cançó.
1: Sí, senyor, doncs mira, del 2013, imagina't, s'ha passat temps d'aquest àlbum dels Daft Punk. Això passava un 17 de maig, un 18 de maig, però de l'any 1982 va néixer a Barcelona un dels integrants dels Amics de les Arts. El més simpàtic, el teclista. Bé, tots són molt simpàtics, perquè tu és molt. El teclista.
0: I com es diu el teclista?
1: El Dani Alegret, que fa 44 anys.
0: En Dani fa 44? Va, posem-lo, va.
2: Ja no ens passa i no ens n'amaguem.
1: És aquest que canta, eh?

0: Doncs molt bé, felicitats. I en què acabarem, Joan?
1: Acabarem una altra efemèride, perquè un 19 de maig de l'any 2013 va començar la primera edició del Festival Ítaca a la Pera, Púbol, Torrella de Montgrí i Monells. Un festival molt singular, entre altres coses, perquè en aquella època reivindicava l'IVA cultural reduït i mostrava la seva protesta venent ous i pomes com a entrades.
0: Sí, m'agrada.
1: Amb això van fer, doncs, bueno, es van fer molta publicitat, van fer molt de soroll i amb els anys i les diferents edicions s'ha convertit en un referent dels festivals d'estiu a les comarques de Girona, i tot va començar, doncs, això, un 19 de maig de l'any 2013, amb actuacions, entre d'altres, de el Xavi Lloses, la Rosa Pou, en Jordi Molina, San José i Masoni.
0: Fins dimarts!
1: Vinga, adiós!
0: Adiós, bonito!

0: Bring Me Down, Electric Light Orchestra, no em desanimis. I per animar-nos... Després de la publi ens espera aquesta cançó de Ryan Perry.
1: De cap a cap.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
6: Estic preocupada pels meus pares. Necessiten ajuda a casa.
7: No coneixes a Crepuscle, servei d'atenció domiciliària? Donen servei a tot Catalunya. Higiene, medicació, àpats, companyia, neteja...
6: És que a la meva mare li costa molt caminar. Hem d'adaptar-li la casa...
7: Cap problema. Disposen de grues, productes ortopèdics de venda i lloguer i s'ocupen de l'adaptació de la llar, baranes, portes, dutxa...
6: Sort que t'ho gestionen tot.
7: Tranquil·la, ho faran tan bé com ho faries tu. Al carrer Sant Jaume de Calella, Crepuscle, servei d'atenció a les persones.
8: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
9: Com la pizza del pomodoro.
10: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
8: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
9: A Lloret Pizzeria.
11: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
12: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
13: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
14: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
15: Fórmula 360. Tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat.
16: Ràdio Marina.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bo.

0: 10 minuts i arribem a les 5 de la tarda. A aquesta hora havíem d'estar entrevistant a un dels responsables del Departament de Vendes del concessionari Quadis Bit de Girona. Havíem pactat l'entrevista per parlar d'aquest increment de venda de cotxes xinesos, però bé, no hi és, ha desaparegut del mapa. La notícia us la recordo, perquè és la pregunta d'aquesta tarda. La compra-venda de cotxes xinesos s'ha disparat a Girona. Les marques xineses ja representen el 10% de les matriculacions de vehicles nous a Girona, amb un creixement del 54,7% en el primer trimestre. Els cotxes xinesos han deixat de tenir presència anecdòtica al mercat gironí i les marques del gegant asiàtic guanyen terreny a Girona a un ritme molt superior del conjunt del sector. Les matriculacions de marques com Bit o Moda, Jaeco o AMG s'han accelerat amb força a la província i en aquest inici del 2026 ja suposen el 10,3% del total de vehicles nous venuts. Arran d'aquesta notícia i l'entrevista que ens hagués agradat fer, us demanem aquesta tarda, sí, primer, us compraríeu un cotxe xinès? Ja sé que hi ha molta llegenda urbana sobre si els components són copiats, si són més bons, si són més dolents, però en definitiva, qui més qui menys, tothom té algun aparell xinès a casa, eh? No sé si hi ha algú que tingui un cotxe que ens ho vulgui explicar, si li funciona, si us heu de comprar un cotxe, apostaríeu per un cotxe elèctric i xinès, perquè són més barats? Ens podeu trucar en aquest telèfon, que són ara mateix
1: 972 313 702.
0: I ens ho expliqueu.

0: Pacal.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 5.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Un estudi impulsat a Lloret de Mar detecta una cinquantena de persones majors de 70 anys que pateixen solitud no desitjada. L'anàlisi s'ha fet en el marc del programa Compartim amb la participació de la Fundació Espronis i els serveis socials municipals. L'estudi s'ha basat en enquestes telefòniques i visites domiciliàries al centre del municipi i a diverses urbanitzacions. Els resultats indiquen que la problemàtica és més present al nucli urbà que a les zones residencials. Ara, els serveis municipals analitzaran els casos detectats per tal d'oferir suport i impulsar mesures com activitats de socialització, acompanyament i informació sobre recursos disponibles. I els sindicats de comandaments policials alerten d'un augment de la violència greu a Catalunya i reclamen una actualització urgent de la normativa que regula les policies locals. SICPOL i SUCPOL asseguren que els agents s'enfronten cada vegada més a situacions de risc elevat amb un increment de la presència d'armes de foc i en alguns casos d'armament amb característiques militars. Els sindicats avisen que la manca d'adaptació pot tenir conseqüències tant per a la seguretat dels agents com per a la protecció de la ciutadania. I en clau general destaquem que experts en clima alerten que aquest 2026 podria estar marcat per un episodi del Niño amb conseqüències extremes a escala global. Investigadors de l'Imperial College a Londres assenyalen que hi ha una alta probabilitat que es desenvolupi aquest fenomen que, combinat amb el canvi climàtic, pot intensificar situacions meteorològiques severes. Els especialistes adverteixen que això podria traduir-se en pluges intenses en algunes regions i sequeres o onades de calor en d'altres, amb un augment del risc d'incendis forestals. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui els ruixats poden ser localment intensos, les temperatures màximes entre els 21 i els 23 graus. Demà dimecres hi haurà nuvolositat que mig taparà el cel. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Seguim el Radio Show de les tardes de Girona i del Maresme, 5 de la tarda i 4 minuts. Som a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Marina 100.3, 96.2. D'aquí uns moments, els consells de la Lola Sanz. Què hi ha en aquests consells? Qualsevol cosa ens podem esperar. Ara, de moment, un clàssic. Un himne del rock. T-Rex, Get It On.

0: Els consells de la Lola.
1: Lola.
2: Hola.
1: Et dius Sants de cognom, Lola?
2: Sí, senyor, sí.
1: De tota, tota la vida, no?
2: Sense T i amb S final.
1: Ai, que bé.
2: Que la gent posa que és, no és com l'estació de Sants, no. Ah, S-A-N-S. Sí,
1: molt bé. I vius al barri de Sants. Què et passa, reina, avui? Què et passa, reina?
2: Què et passa? Estic atabaladíssima i llavors el motiu pel qual estic atabaladíssima també m'ha fet parlar d'un tema important.
1: Molt bé. A veure, explica'm.
2: Resulta...
1: Sota cuides.
2: Tot i dides. Ara resulta que estem primerament a la primavera, no? Llavors, la sang altera, és meravelloso, sí. Però què passa?
1: Ai, que veiem, què hem fet malament ja?
2: Que Hisenda toca la porta! Saps què vol dir això?
1: Quedant...
2: Que tot allò...
1: Sí.
2: Saps què vol dir? Saps què vol dir? Que tota la fugositat, la líbido...
1: S'esfuma, s'esfuma.
2: Tot allò que porta la primavera s'esfuma per culpa d'Hisenda, saps?
1: Sí, sí,
2: o sigui, maleïda Hisenda, que t'entres amb uns mal de caps horribles. Llavors, què passa? Que tot això, doncs, condiciona el tema de l'energia del tema, no? Ah, tu estàs allà, dale que te pego, i et comencen allà a sortir.
1: Un moment. Escolta, em pots ampliar això? Tot això condiciona l'energia del tema. De quin tema?
2: Del tema del que vindria a ser la còpula.
1: Ah, la còpula. Molt bé.
2: La còpula, estàs allà en plena còpula i et comencen a...
1: I penses en Hisenda.
2: No, saps què passa? No, et ve al cap el gestor. El gestor que et va enviar un mail l'altre dia dient, mira aquesta factura que no ens quadra, tenim 200 euros de desfaci. Tu estàs allà i dius, hòstia, a sobre... Llavors ja sou tres persones i no és una orgia.
1: No.
2: Sou tu amb l'altre i el gestor pel mig. Bueno, total.
1: Sí.
2: Aleshores, dic, davant d'aquesta situació hem de fer posar-hi remei. Com? Doncs buscant afrodisíacs.
1: Ah, ostres!
2: Clar.
1: Naturals, eh?
2: Sí, home, clar. Sí. Diu, perquè és que això és que passa, o sigui, no pot ser. Primavera Miss Hisenda és un coitus interruptus de manual. Doncs aleshores, jo vull dir que bé, parlem dels afrodisíacs, no? Afrodisíacs, tinguem-los present, ja sé que molt dels que parlarem avui, doncs la gent ja els coneix. Doncs escolta'm, comencem, per exemple, amb la xocolata, no? La xocolata que augmenta la serotonina i millora l'ànim, és allò que sí.
1: I el pes.
2: També, però és veritat que si tu estàs falto, estàs mancat del tema, la xocolata t'anima.
1: Però esclar, si estàs amb l'altra persona que fas la còpula i veus allò que tot repenja per culpa de la xocolata, em destrempo. M'entens el que vull dir?
2: Perquè aleshores el que has de fer és tota la pallaringa que penja l'has d'untar de xocolata.
1: I llepar, no? No
2: flota. La xocolata forever, clar que sí.
1: Com ets?
2: Bé, això seria un clàssic. L'altre clàssic serien les ostres i el marisc en general. No? Doncs com que té... Són,
1: collonades, el... collonades, res.
2: No, a veure, ostres, què passa? Que tenen zinc i això el que fa és produir la testosterona. O sigui que és a dir, no és en va que es digui que l'ostre i el marisc sigui afrodisíac, que és perquè tenen zinc i això fa que pugi la testosterona. D'acord? Un altre element, un ingredient que també és afrodisíac, encara que no en pensem, són els plàtans. Els plàtans i els advocats.
1: Ah.
2: Perquè aporten potassi i magnesi. Ah. Llavors, això està molt bé, i també et diré una cosa, és important el magnesi i el potassi. Ah. Per què? Perquè el potassi i el magnesi fa que no tinguis rampes. Els dos, ara no recordo si és el magnesi o el potassi, fa que... I us prometo perquè a mi m'ha passat. Enmig del tema tenir una rampa per manca de magnesi.
1: Home, depèn de com... Però escolta, Lola,
2: no és baladí.
1: Com et poses? Com et poses de mig?
2: No. En situació normal, però clar, en situació normal... A veure, en situació còmoda, perquè ja tenim una edat i no anem a anar allò... O sigui, perdona, però a mi no em facis estar al cotxe, per exemple, saps? O sigui, no, allò que estàs normal, però de sobte ostres, rampa la cama i el peu, a mi m'ha fet el peu i des que prenc magnesi i potassi home, la persona que sàpiga de suplementació sabrà que el magnesi i el potassi fa que les rampes s'eliminin les rampes i són importants. Per tant, el plàtan i els advocats són fantàstics per la situació i el tema.
1: Molt bé.
2: Després, una altra cosa que no ho sabia pas és la síndria.
1: La síndria?
2: Sí, perquè la síndria és alta en L-citrulina.
1: I què és això?
2: La L-citrulina millora el flux sanguini i es considera un viagra natural.
1: Ostres, la síndria, tu. No m'agrada gens.
2: Sí. Doncs mira, doncs ja saps, escolta'm, si estàs mancat del tema, del tema de elevació...
1: Citrulínic.
2: Exacte, has de posar citrulina, i la síndria es veu que és fantàstica i meravellosa.
1: Ja t'ho diré.
2: Ara bé, sí, després també la mel. La mel va bé perquè aporta bor. El bor, o bor, o bor, bor un castellà, que ajuda a regular els estrògens. Per tant, això està molt bé, sobretot per les dones que estem en una edat que ja llonsis, no?
1: Que el tema, de mereixer.
2: Bueno, per tothom, bàsicament. I hi ha una altra cosa que està molt bé, que és la maca. No has sentit a parlar de la maca? La maca és una herba natural.
1: La maca
2: d'estirar-se, no. La maca i la lletja, tampoc.
1: Molt bé.
2: Maca. No. M-A-C-A.
1: Que és una herba.
2: M-A-C-A, sí, sí. És com aquell que es pren Maria Lluïsa, no?
1: Sí.
2: Doncs això fa que hi hagi una estimulació, és un excitant natural d'allò que estiguis bé, i va bé pel tema.
1: Aquesta és fàcil de recordar, la maca, eh?
2: Maca, sí. Ara, la síndria m'ha quedat estupendo. No,
1: ens queda un minut, eh? Continua.
2: Ens queda un minut. Bàsicament, a veure, hi ha altres coses també. El picant, no? Doncs el picant també provoca una reacció física de calenturienta, saps? Allò d'escalforeta, i llavors la cosa va pujant, no? Però jo em quedaria amb la idea de la xocolata, les ostres, la síndria, els plàtans...
1: I la maca.
2: I la mel. I escolta, i amb això combatem el tema Hisenda més primavera. Visca la primavera i l'altre que se'n vagi a fer punyetes.
1: Pregunt, ara que estaves d'allò, tot això, aquests productes, desgraven? Sí.
2: Home, l'interessant és que no desgravi la situació quan estiguis amb el tema. Si desgrava el tema, molta gravetat, molt fatal anirem.
1: Records del gestor, Lola, una abraçada.
2: D'això, va, li diré.
1: Adéu.
2: Adéu-siau.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui parlem de cotxes xinesos, perquè la compra-venda de cotxes xinesos es dispara a Girona, ja ho hem dit abans. Les marques xineses ja representen el 10% de les matriculacions de vehicles nous a Girona, amb un creixement del 54,7% al primer trimestre. Déu-n'hi-do. Ens hagués agradat parlar amb aquest responsable d'aquest concessionari de vehicles xinesos i, vaja, curiositats, no? Allò que sempre un es pot preguntar. Tenen fama els xinesos, amb tots els respectes, de que copien, no? Amb els cotxes, a qui han copiat més? Els alemanys? Els francesos? Els italians? Teniu algun cotxe xinès per contestar-me aquesta pregunta? O, per exemple, què val un cotxe xinès elèctric de menys del que valdria una marca doncs, més internacional, americana, europea? Si algú ens ho pot dir, ens farà un favor. Mentretant, tenim opinions, per exemple, Xavier de Cassà de la Selva. Jo sí que me'l compraria si surt bé de preu i té bona garantia. Fa uns anys també desconfiava dels mòbils xinesos i ara tothom em porta. Tens tota la raó. La Marta de Girona. A mi em faria una mica de respecte pel tema dels recanvis i els tallers. Potser d'aquí uns anys sí, però ara encara esperaria veure com responen amb el pas del temps. En Dani de Blanes diu, si em costa la meitat i em porta igual a la platja, endavant. El que no faré pagar és 20.000 euros més perquè el logo és europeu. Al final tots compren les peces a la Xina.

0: clàssic de Bob Marley and the Wailers. I parlant de clàssics, que escoltarem després de la publicitat... Bee Gees! Quatre minuts i tornem.
1: De cap a cap.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Home.
3: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
7: La Masia Tordera.
8: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujitos, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
9: Quan tot funciona, no es nota. Però quan falla, necessites els millors. Electroiglesias, instal·lacions elèctriques i fontaneria amb un enfocament actual, ràpid, net i eficient. Electroiglesias, innovació en cada detall, professionalitat en cada servei. Confia en qui cuida casa teva com si fos seva. Visita'ns a electroiglesias.es. Solucions intel·ligents, resultats impecables.
10: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
11: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 € quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 € quilo. Costelló de pagès, 8,95 € quilo. Botifarra de porc, 7,50 € quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
12: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
13: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
12: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
13: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
12: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
14: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
15: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
16: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
17: Les tardes de Girona amb Joan.

0: Eren els Vicis amb el Tragedy a 2:03:45 a Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital.
1: 972 313 702.
0: Xinus, cotxes xinesos, avui parlem. A veure, l'Irene de l'Escala diu, el meu germà ha comprat un telèctric i està encantat. Diu que ve molt equipat i que consumeix poc. Jo crec que la gent encara té molts prejudicis, però cada vegada en veurem més per les carreteres. En Quim és de Lloret. Diu, depèn de la marca i de la confiança que et donin. Si tens serveis tècnic propi i bones opinions, no hi tindria cap mania. Ara bé, primer deixaria que els provin els altres uns quants anys. La Júlia és de Calella. Diu, si són moderns, gasten poc i tenen bon preu, segur que molta gent acabarà caient-hi. Quan me n'hagi de comprar un, segur que els tindré en compte. En Carles de Girona té cotxe xinès, elèctric, benzina, gasoil... Què carai tens?
2: Hola, Joan.
0: Hola.
2: Jo, mira, tinc tots els avantatges de la gasolina i tots els inconvenients de l'elèctric en el mateix cotxe.
0: Ah, sí? A veure, explica'm.
2: Soc molt, molt pro fidel a la gasolina i al gasoil.
0: Ah, sí?
2: El cotxe, quan se'm espatlla qualsevol tema elèctric, ja és un mal de cap. O sigui, el motor de l'elevador dels vidres. O aquestes petites punyetes que em fan la vida impossible. Llavors, no tinc la suficient confiança com per tindre un cotxe...
0: Què vols dir? A veure si t'entenc. Què vols dir? Que per aquesta regla de 3, els cotxes elèctrics tindrien més problemes en la part elèctrica del cotxe?
2: I que

0: pot ser que tinguin més problemes amb la part elèctrica del cotxe i que les reparacions llavors
1: siguin més cares.
0: Més cares. Els manteniments, que no hi hagin prou peces, no tots els mecànics avui en dia tampoc estan preparats per poder fer una reparació d'un cotxe elèctric.
1: Abans feia conya amb el tema aquest de l'increment de vendes dels vehicles xinesos a les comarques de Girona, un 10% respecte a l'any passat, però un 54,3% respecte a l'últim trimestre. Que és una bogeria, això, eh? O sigui, cada vegada... Clar, a veure, suposo que la gent també està espantada amb aquesta guerra d'en Trump a l'Iran i veu que el tema del petroli, tard o d'hora, això acabarà petant. Ja m'entens el que vull dir, no? I que potser ara és el moment, arran d'això, de replantejar-se comprar-se un cotxe elèctric. No sé si creus aquesta teoria o no.
0: Crec que si poder és ara, és el moment, segurament, però jo sóc dels que sempre vaig tard i que, com he sentit el comentari d'algú altre, prefereixo que abans ho provin els altres. I després ja m'hi pujaré en el carro.
1: Molt bé. Però, a veure, els xinesos també, per de fer cotxes elèctrics, fan cotxes normals. En principi, et mereixen igual de garantia un cotxe xinès que un cotxe, jo que sé, alemany, italià o francès?
0: Sí.
1: No ho dius gaire com... Aquest no ha sonat de convenciment, no m'ho crec.
0: No, perquè també estava pensant que m'espanta... No m'espanta que tant que sigui xinès, o simplement el que més m'espanta és que sigui... Fem elèctric, que quan més coses elèctriques sembla ser que poden controlar-te més què fas, què consumeixes, com tot pugui estar molt més regulat que no pas un cotxe de benzina que si vols no saps on està el cotxe i ja està, i passes totalment desapercebut.
1: Mira, el Joan Arenyes, el company que fa el Taronja Matí, Taronja Ràdio, s'ha comprat un cotxe xinès. I jo pensava que era una última novetat el fet de que en el seient portessin calefacció. I es veu que això, molts cotxes ja ho porten, però es veu que s'ha comprat un cotxe elèctric i que, bé, doncs a l'hivern et posa... Si
0: et posa el cul calent.
1: Et posa el cul calent, tu.
0: No, és que aquests xinesos no
1: s'escapa de tall. No, són fredolics. Aquests xinesos, clar, són tan petits i d'allò... Perdoneu, eh? No vull que si hi ha algun asiàtic o xinès que ens escolti, carinyosament. Però, esclar, són petits, com un tat d'ampolla, i deuen tenir el cul fred.
0: Ah. Doncs bé, esperem que li hagi sortit bé la compra.
1: Molt bé. Escolta, Carles, no et veig gens convençut, primer, de canviar-te a un cotxe elèctric i tampoc que sigui xinès. Vull dir que, de moment, ves tirant amb el que tens. Quanta vida li dones al que tens ara? Quants anys ha de durar? No, perdó. Mira, quants anys ha de durar el cotxe que tens ara?
0: Pues si en té 16, espero que 16 anys més.
1: Molt bé. Apa, adéu!

0: Què tal, Ramon de Salrà? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, tens un cotxe xinès? Quin cotxe tens?
1: Jo,
0: digues.
1: Bueno, a casa hi ha tres cotxes.
0: Sí.
1: Vale? Jo tinc un cotxe japonès, allà, del que n'estic molt i molt enamorat, però tant la meva dona com la meva filla tenen cada un cotxe coreà que munta un motor xinès.
0: I què tal?
1: Vale. Dos anys després del cotxe de la meva dona, cap mena de problema. El cotxe de la meva filla encara és més nou i, collons, hòstia, si ara que són nous tenen problemes, no anem bé, saps?
0: I té problemes? Té problema?
1: Quin problema?
0: Un moment, no he entès. El cotxe de la teva filla, que és coreà, té problemes?
1: No.
0: Ah.
1: Que és massa nou, només pel
0: vale.
1: Que tingui problemes ara. Aquí va, anava. Però vull dir, quin problema hi ha quan acabes de... amb qui parlaves abans,
0: sí.
1: que li preguntaves si preferiria ser japonès o europeu, entrem en matèria. Vull dir, esclar, a Europa no és el mateix comprar un Seat que un Audi, i si canviem de grups no és el mateix comprar un Fiat que un Opel hi ha tota una sèrie de marques que, com que els coneixem des de tants anys, sabrem una mica separada. Jo vull aquest cotxe perquè a mi m'agrada fer això. En canvi, amb els xinesos no en coneixem perquè no en tenim informació.
0: Però tard o d'hora tindrem informació i tindrem la publicitat boca a orella, és a dir, que algú haurà comprat un cotxe xinès i en parlarà bé o malament i tindrem informació.
1: Exacte. Jo crec que el camí és que han arribat per quedar-se i obrir mercat i anar contra coses contra la marca que sigui, però vull dir, han arribat per quedar-se. Vull dir, no és una flor d'estiu, sinó que vull dir, preparem-nos i haurem d'entendre i saber que s'ha de separar el gra de la palla.
0: Molt bé.
1: Una de les primeres marques va ser MG.
0: Sí, i tant.
1: Que va ser molt i molt fàcil, per entenc jo, com a estratègia. Agafo't una marca ja coneguda i així es va agafar una línia de muntatge d'un cotxe que ja li havien canviat el model i així es començo a obrir mercat i llavors ja com vagi fent bullir l'olla i tot això, ja hi entraré dissenys meus i totes aquestes coses. Vull dir, els coreans, com varen entrar també a Europa, també ho van fer així.
0: Està bé, està bé. Molt bé, doncs escolta, tot bé per Salrà? La vida bé, tranquil·la, si viu bé?
1: Estem fins als nassos del congost i de les caravanes del congost. Va...
0: Fins escoltar-te de les obres. Escolta, parles del tercer carril aquest de bicicletes, no?
1: Bueno, el bicicarril encara
0: sí.
1: No l'hem vist.
0: Bé, però...
1: El tracte que, com que han hagut d'arreglar la galeria soterrània del rei de Molí, els trencs també s'hi han fotut arreglar coses, i també han fotut el bicicarril, doncs està, aquí tenim una amalgama d'obres que no acaben mai, la Sagrada Família.
0: Paciència, que és la mare de la ciència. Una abraçada, cap a Salrà. Adéu-siau. Adéu.
1: Molt bé. Adéu.

0: Milà Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milà Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Junts per Lloret critica el PSC per la seva posició en relació amb el conflicte educatiu. El grup municipal assegura que els socialistes no tenen en compte les demandes del sector i denuncia falta de compromís amb el col·lectiu docent. La formació havia presentat una moció de rebuig a l'acord entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats, però la va retirar després que el PSC hi presentés una esmena a la totalitat en el darrer ple. Junts defensa, però, que l'acord no respon a les reivindicacions majoritàries del professorat i reclama reobrir les negociacions en un context marcat per mobilitzacions i convocatòries de vaga al sector. I l'Ajuntament de Calella ha aprovat la rescissió anticipada del contracte de neteja viària i recollida de residus i n'ha adjudicat un de nou per 5 anys i un import de 22,7 milions d'euros. El servei continuarà en mans d'Urbacer, que ha tornat a guanyar el concurs públic. El consistori justifica la decisió perquè el contracte vigent, que expirava el 2027, havia quedat obsolet. La resolució anticipada no comportarà cap indemnització després que l'empresa hagi renunciat a compensacions econòmiques. El nou model preveu més freqüència de neteja, millores en eficiència i també un impuls de la recollida selectiva amb sistemes específics per a grans productors i adaptació del servei segons la temporada. I en clau general, destaquem que el govern espanyol assegura que el subministrament de querosè està garantit de cara a aquest estiu gràcies a les reserves estratègiques disponibles. Ho ha dit el secretari d'Estat d'Energia, que ha afirmat que el país disposa d'estocs suficients per cobrir fins a 90 dies, fet que permetria mantenir l'activitat amb normalitat, fins i tot en un escenari hipotètic de tancament de fronteres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres cel mig ennuvolat des de primera hora del matí. De fet, aquestes nuvolades aniran creixent amb el pas de les hores i aniran també acompanyades de ruixats. La temperatura màxima se situa als 20 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
7: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
6: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
7: Home.
6: Coi, entre setmana no troba el moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
8: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
6: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
7: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Avui de cap a la Xina. 6 de la tarda i 4 minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital, Ràdio Marina. Estem parlant de cotxes elèctrics i de l'increment de venda de cotxes xinesos l'últim any a Girona. Parlant de noves tecnologies, que bona part d'elles arriben des de la Xina, eh? Qui més qui menys té alguna cosa de la Xina. Que siguin naps, que siguin cols... D'aquí uns moments, Martí Seguer, el nostre cap tècnic, ens parlarà de les novetats tecnològiques de la setmana. Abans anem cap a França. Oh, Lolita!

De cap a cap, visca la tarda. Martí Seguer.

0: Hola, Martinet, com estàs?
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Molt bé. Sí. Escolta una cosa, suposo que has sentit la pregunta del dia que està relacionada directament a les noves tecnologies. Avui estem parlant de l'increment d'un 10% de vendes de cotxes de xinesos, i la majoria elèctrics. Sí. I aleshores, la pregunta és tan senzilla com... Et compraries un cotxe xinès?
1: Sí, perquè no hi tinc cap problema amb els xinesos. De fet, fabriquen moltíssimes coses de les que consumim que són de fabricació alemana o de fabricació d'Estats Units, però ho acaben fabricant els xinesos.
0: O sigui,
1: no els hi tinc cap mania de comprar directament.
0: No. Sí, no es tracta de mania, no? Però de vegades relacionaves amb poca qualitat... producte xinès...
1: Sí, però jo crec que això és una cosa una mica del passat. Hi ha productes bons, a bon preu, i que són xinesos, sí, sí. També n'hi ha de dolents, però com a totes les coses.
0: I el cotxe seria elèctric si te'l compressis xinès?
1: Crec que encara li falta... una volta al tema elèctric, més que res perquè crec que encara no estem prou preparats amb les electrolineres, els pàrquings que té la gent no estan prou preparats o prou electrificats com per poder carregar el cotxe cada dia. Crec que ens falta una mica. Jo tiraria per un híbrid ara mateix, si hagués de decidir alguna
0: cosa. O sigui, però per la infraestructura, no pels components xinesos d'un cotxe.
1: No. Jo és per un tema de practicitat i de que encara ens falta això, un cop de... Ens falten coses, ens falta infraestructura per tenir tot a punt per un cotxe elèctric.
0: Molt bé.
1: 100%.
0: Doncs mentre arriba aquesta infraestructura, si et sembla, Martí, avui comencem les noves tecnologies parlant dels futurs AirPods amb càmera que Apple estaria preparant per reforçar les funcions d'intel·ligència artificial del Oye Siri.
1: Exacte, aquesta. Doncs això, Apple continua avançant amb els nous AirPods, que porta càmeres integrades. És un projecte que ja estaria en una fase avançada de proves, i aquests auriculars no estarien pensats per fer fotos o vídeos, com una càmera convencional, sinó que serviria per captar informació visual de l'entorn i ajudar a Siri a entendre millor el que envolta aquest usuari. La idea... és que el futur assistent d'Apple pugui respondre a preguntes més contextuals, com, per exemple, una persona podria preguntar què té al davant, demanar indicacions dins d'un espai concret o rebre ajuda per recordar una tasca que ha passat en un lloc concret, que potser no el recordes, però la màquina el pot recordar. Llavors, les càmeres, juntament amb els micròfons, actuarien com a sensors perquè la intel·ligència artificial pugui interpretar millor aquesta situació. I segons aquestes informacions, doncs les càmeres serien de baixa resolució i estarien situades als dos auriculars. El disseny seria semblant als que coneixem fins ara d'AirPods, però tindria una tija una mica més llarga per poder integrar els components addicionals necessaris. També incorporaria un llum LED que s'encendria quan els auriculars estiguessin recollint aquestes dades visuals. Això és important per qüestions de privacitat, ja que s'ha d'avisar les persones que al voltant que està el dispositiu actiu, i tot i que la màquina està força avançada, encara caldria provar bé aquesta integració amb la intel·ligència artificial per combinar la veu de l'usuari, tot el que agafa el seu entorn, i poder donar allò una resposta útil. És una aposta d'Apple per gestionar tot això molt millor i que ens fem imprescindibles que se'ns faci imprescindible la intel·ligència artificial, en resum.
0: Escolta una cosa, hi haurà algun dia que en Siri i l'Alexa es casin? O això és improbable?
1: No ho crec. No. Cada un tira pel seu camí i no ho veig.
0: Això que fan bona parella, eh? Fan bona parella, els haurien d'ajuntar una mica.
1: Sí, però no ho veig gaire. Cada empresa tira pel seu cantó, sí. I totes aposten per la seva banda, sí.
0: Va, Martí, parlem ara de l'Sleep Box de Mark Zuckerberg, una caixa pensada per ajudar a dormir... Ostres, això m'interessa. Una caixa pensada per ajudar a dormir millor sense mostrar l'hora.
1: Doncs mira, és un dispositiu molt senzill, es diu Sleepbox. Parteix d'un problema força habitual, que és allò de despertar-se a mitjanit, mirar l'hora i posar-se nerviós perquè encara falten hores per llevar-se. No tinc son,
0: A mi em passa això, eh?
1: A tu et passa, eh? Sí, doncs mira, en Mark Zuckerberg va crear aquesta caixa per ajudar la seva dona, que precisament li passava el mateix. Es desvetllava durant la nit, mirava el telèfon i li costava tornar a dormir. I no m'estranya, perquè jo el poso en mode avió perquè, justament per no tenir inputs, si això em passa.
0: Però esclar, poseu el mode avió. A veure, si hi ha una emergència, si poses el telèfon en mode avió, què?
1: Bueno, doncs traieu els datos, que us truquin, en tot cas.
0: Clar, home.
1: Però és una bona pràctica, t'ho dic.
0: Molt bé.
1: Però bueno, si voleu seguir tenint el mòbil allà al costadet, doncs mira, us recomano aquest invent, que és la Sleepbox, que no té pantalla, no mostra números, no funciona com un despertador tradicional, sinó que funciona que durant tot el dia no emet cap senyal. Només entra, en aquest cas, si el programem en aquest horari, entre les 6 i les 7 del matí, encén una llum molt tènua, i aquesta llum no està pensada per despertar-nos, sinó per indicar que, si la persona està desperta, que ja és una bona hora per començar el dia.
0: Molt bé.
1: Bueno, la clau és eliminar la informació que et pot generar aquesta ansietat, fer un cop d'ull, mires la tauleta de nit, si hi ha el llum engegat és que és ja l'hora o estàs a prop de l'hora, si no està engegat el llumet, doncs és que no.
0: Avui
1: ja està, a seguir dormint.
0: A seguir dormint. Avui hi ha una notícia al Diari de Girona com a titular que diu que un de cada 7 gironins dorm menys de 7 hores. I que
1: jo no sóc.
0: No, jo
1: intento 7-8 sempre.
0: Jo intento, però de vegades no. Escolta, fem una pausa, fem una becaina i tornem d'aquí uns moments. Va, fins ara.
1: Molt bé.

0: Va, seguim amb més curiositats i novetats tecnològiques. A veure, això no hauria de ser curiós, però està molt bé. El catalanitzador de Google, una extensió que vol fer més visibles els resultats en català.
1: Doncs sí, Google en català no sempre vol dir... Buscar en català no sempre vol dir tenir els resultats en català. Sovint, encara que la consulta s'hagi escrit en català, doncs el cercador mostra abans continguts en castellà o en anglès, i això pot passar per volum de continguts disponibles, per la configuració del navegador, en fi, per molts criteris interns que fa servir aquest cercador. I per respondre a aquesta situació, doncs existeix això, el catalanitzador de Google, una extensió gratuïta per al Chrome. La seva funció és modificar automàticament les cerques perquè Google prioritzi més els resultats en català.
0: O sigui, per defecte. Per defecte.
1: Exacte. Per defecte et fa pujar, ordena, diguéssim, el que normalment trobaries.
0: Clar.
1: No elimina els continguts en altres llengües, sinó que li dona això, més visibilitat als resultats en català quan existeixen. La instal·lació és molt senzilla, eh? Només cal buscar l'extensió al Chrome Web Store, que està allà a la dreta, en les tres ratlletes aquelles, busques allà, hi ha el Google Web Store, la busques el catalanitzador de Google, i a partir d'aquell moment, doncs, l'eina afegeix aquests paràmetres interns a les cerques i ja està. I...
0: Molt bé.
1: I a trobar coses més en català o escrites almenys en català, si és que ens fa falta.
0: Anem a l'aeròdrom de Sabadell a volar una mica?
1: Vinga.
0: Va, l'UPC i les científics d'Hipatia estudien a Sabadell els efectes de la microgravetat.
1: Doncs sí, l'aeroport de Sabadell s'ha convertit aquests dies en un petit laboratori espacial. La Universitat Politècnica de Catalunya i els membres de l'equip d'Hipatia Mars han participat en una campanya de vols parabòlics per estudiar com reacciona el cos humà en condicions de microgravetat. Els vols s'han fet amb un avió de l'Aeroclub de Barcelona-Sabadell i durant cada trajecte l'avió fa unes maniobres parabòliques. Primer puja amb força i després cau, seguint una trajectòria que permet...
0: No m'hi vegis a mi aquí, però amb la por que tinc a volar només em falta pujar.
1: doncs apaguen els motors i tiren avall, com si...
0: Sí.
1: Caiguda lliure. Caiguda lliure, crec que accelerada, perquè s'ha de complir la velocitat de la gravetat. O sigui, s'ha de contrarrestar la gravetat. Per tant, causa 9,8... No et sé dir.
0: És igual,
1: deixem la física.
0: Sí.
1: Bueno, total, que això, que experimenten entre 8 i 10 segons de microgravetat. Però són suficients per recollir aquestes proves, aquestes dades, i validar instruments científics. En concret, hi ha tres coses en marxa, de fet. Hi ha un estudi que analitza els efectes de la microgravetat sobre aquest sistema cardiovascular. Les participants porten rellotges intel·ligents, sensors biomètrics, que registren doncs, totes les dades abans, durant i després del vol, i l'objectiu és entendre millor què pot passar al cor i la circulació en missions espacials llargues, com les de fa pocs dies, quan vam anar a la Lluna. O les missions que es fan quan es va a Mart. I després també hi ha en marxa un altre estudi, que en aquest cas es centra en el cervell i la percepció sensorial i l'equilibri. Quan una persona flota, el cervell deixa de rebre algunes referències habituals i ha d'integrar doncs, aquesta informació dels sentits d'una manera diferent. I les dades d'aquests vols doncs, es comparen més endavant amb la futura missió Hipatia 3 a l'Àrtic, on també un equip treballarà en condicions d'aïllament extrem. Bé, en fi, que durant aquests dies, doncs...
0: Molt bé.
1: L'aeroport de Sabadell...
0: Doncs... Si veuen alguna cosa rara, és això.
1: Sí, si veuen un avió cau allò...
0: Exacte.
1: En picat, és que estan fent això.
0: Estan fent proves. Proves, Houston, sí.
1: Exacte. Provant-ho.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Escolta, Martí, moltes gràcies i fins dimarts que ve.
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu, fins dimarts. Adéu.

0: Toto, Hold the Line, agafa't fort. I després de la publi... Roxette's. Every time I see you, fins d'aquí 4 minuts.
1: De cap a cap.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
6: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
7: Una iniciativa de Vital Dent.
8: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.
9: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és black, és yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
10: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
11: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
12: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
13: Les tardes de Girona amb Joan Bo.

0: 972 313 702.
1: Cotxes elèctrics, cotxes xinesos que han incrementat les vendes de les comarques de Girona. Aquest és el tema d'aquesta tarda. La Marta de Palafrugell diu: jo sí que me'n compraria un cotxe xinès si la relació qualitat-preu és bona, sobretot si fos elèctric. Abans em generaven més dubtes, però ara sembla que està millorant molt. En Jordi és de Figueres, diu que de vegades se'n veu més per la zona i crec que és pel preu i perquè venen molt ben equipats. Jo encara tinc dubtes amb la fiabilitat a llarg termini, però reconec que alguns models tenen molt bona pinta. Si fos elèctric, potser sí que m'ho plantejaria. El mercat està canviant molt ràpid. La Sílvia de Blanes diu: jo sí que me'l compraria, sobretot si és més econòmic. Els elèctrics xinesos cada cop es veuen més. I ara anem a Besalú, on hi ha en Joan, que em diu que està caient, està plovent a bots i barrals. Hola, Joan.
2: Hola, bona tarda.
1: Què passa? Què passa? Estic
2: mirant per aquí la finestra i la veritat que està fent un ruixat d'aquells ben parits.
1: El pont s'aguanta?
2: El pont de moment s'aguanta, ja que no hi ha cap turista avui passejant per allà.
1: Home, clar, com vols que... Escolta una cosa, creus que hi ha masses turistes a Besalú?
2: Penso que durant l'any és exagerat, o sigui, no trobo normal la de turistes que hi ha. Quan pujo a veure els avis, o tan sols vas pel Prat, per la plaça Major, per aquestes zones, és molt fort la de turistes que hi ha. Sí, sí, i jo em pensava que cada any aniria menys, i va a més.
1: Però per què?
2: No sé d'on hi ha turistes que tots venen cap aquí.
1: A veure, per què et pensaves que cada any aniria menys i no a més?
2: Bueno, perquè un cop vist, jo penso que molta gent repeteix.
1: Vols dir?
2: I un cop vist un lloc, a menys que t'hagi agradat molt i molt i molt i molt, no hi tornes. Però a veure... Per anar a altres llocs, penso jo, eh?
1: Jo, ara, et dono part de raó, però, per exemple, si t'agrada un lloc i a més hi trobes, com per exemple, a restaurants, si menja molt bé, repeteixes i estàs en un entorn agradable. I a Besalú hi ha molts llocs que es menja de puta mare.
2: Sí?
1: Sí.
2: Jo penso que a Besalú, precisament, si la gent ve, no és pel gran nivell de restaurants que hi ha. O sigui, n'hi ha de bons, però no destaca per la part gastronòmica, crec jo. No sé tu si ho saps millor.
1: Bueno, jo, ara no direm noms, però és igual. Jo en tinc uns quants que sí, que s'hi menja de conya. Tu.
2: Jo en sé un parell o tres que estan molt bé, la veritat.
1: Doncs me n'alegro. Escolta, avui no parlem de restaurants, parlem de cotxes elèctrics. Per cert, es pot carregar bé un cotxe elèctric a Besalú? Hi ha carregadors o no?
2: Clar, ara mateix, és que... Jo penso que és el principal problema de si compres un cotxe elèctric. Aquí a Besalú, sincerament, no em sona cap lloc on puguis endollar un cotxe elèctric.
1: A la benzinera que hi ha al mig del poble no n'hi ha cap de carregador elèctric?
2: Ara mateix no em ve el cap.
1: No, jo tampoc. No, és que no el tinc elèctric, tampoc. O sigui, tu creus que en aquests moments, abans que plantejar-nos comprar un cotxe elèctric, el problema és la infraestructura que hi ha a les carreteres, que no hi ha prou carregadors?
2: Bueno, és que jo estic molt d'acord amb el que ha comentat abans Martí Seguer, que penso que falta donar-li una volta en el que és el món dels cotxes elèctrics, ja que penso que per trajectes curts i així més fàcils, penso que pot ser útil pel fet de no gastar gasolina. A més, d'avui en dia, amb el car que està. Però... Ara m'he desconcentrat, un moment.
1: No. Mentre et tornes a concentrar, a mi particularment hi ha una cosa que m'angoixa. Jo no el tinc elèctric, el cotxe, és híbrid, però tot i així em crea angoixa, si fos totalment elèctric, haver de calcular amb antelació si puc anar, per exemple, d'aquí a Tortosa, si hi arribaré, i si no hi arribo, on em puc aturar a carregar la bateria i quant temps hi estaré. És tot això el que em preocupa.
2: Vale, és el que et vull dir. Li falta una volta això, perquè sempre has d'estar pendent on pots trobar un lloc per carregar el cotxe. No és com les gasolineres que en veus cada 2x3. I tampoc saps ben bé... És que jo això de l'autonomia a través d'un cotxe elèctric tampoc me'n fio gaire, perquè com que és una cosa, podem dir, bastant nova, sí que penso que li falta un estudi que et doni com més seguretat en l'autonomia del cotxe i sobretot que faltin més punts on endollar.
1: Imaginem-nos per uns moments que tenim el tema infraestructura solucionat. Tema cotxes xinesos. Te'n compraries? Et mereixen credibilitat? Te'n refies?
2: M'agrada que destaquis cotxes xinesos. Vull dir, a mi m'és igual si són de la Xina, si són de Rússia o si són d'Itàlia. I ara penso que el món asiàtic, el país, ai, perdona, el continent asiàtic, els països com Japó, com Xina, penso que sempre estan un pèl més destacats que els països europeus que tenim per aquí en quant a tecnologies i avenços tecnològics. Per tant, em podria fiar bastant d'aquests cotxes xinesos, ja que penso que tenen molts estudis i una certa evolució respecte als altres, als altres països en quant a les tecnologies. Per tant, penso que els cotxes elèctrics xinesos poden ser de fiar, evidentment. Però tornem al mateix. El tema infraestructura. I una cosa que a mi em molesta molt i que trobo perillosa és que no fan soroll els cotxes elèctrics.
1: És veritat. És veritat.
2: Es veu que... si vas per un pàrquing o vas per un poble molt tranquil i la gent gran poder no et sent passejant pel poble i tu vas amb el cotxe darrere seu.
1: Hi ha una llei de la Unió Europea que obliga a fer un mínim soroll i si t'hi fixes, últimament els cotxes elèctrics fan una mica més de soroll.
2: Clar, però un senyor o una senyora de 85 anys que viuen a un poble tranquil, si allò que ja no hi ha ni voreres pels pobles i van pel mig de la carretera, un cotxe elèctric no el sentiran.
1: Molt bé. Escolta, sento dir-te que hem de plegar.
2: Sí?
1: Sí, continua...
2: Ja se t'està fent bo,
1: sí,
2: eh?
1: Exacte. No. Continua plovent a Besalú?
2: A Besalú continua plovent.
1: Molt bé.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs apa, nosaltres pleguem. Demà tornem. Joan de Besalú, que vagi bé, eh?
2: Molt bé, una abraçada.
1: Fins demà a les 4. Adéu-siau, família.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal. La iniciativa vol oferir una alternativa assequible a l'habitatge tradicional i fomentar un model comunitari i sense ànim de lucre. El projecte està liderat per organitzacions com la Dinamo Fundació, l'Ateneu Safira Ferotge, Esperonis, Drissa, Mifes i Suport Girona, que també han programat tres sessions informatives obertes a la ciutadania per tal d'explicar el funcionament del model. Els promotors asseguren que la proposta vol contribuir a pal·liar la dificultat d'accés a l'habitatge i reforçar l'economia social al municipi. I Vidrera ja té en funcionament el nou centre de dia Sallar Santa Victòria adreçat a la gent gran. L'equipament ubicat al carrer Orient ha iniciat l'activitat aquest mes de maig amb una capacitat per a 25 usuaris. El centre ofereix serveis d'atenció diurna com suport a les activitats bàsiques, fisioteràpia, infermeria, també estimulació cognitiva i activitats per fomentar l'autonomia personal. De les places disponibles, la majoria són de caràcter públic. La gestió recau en sumar una entitat pública participada en administracions locals i la Diputació de Girona. I en clau general destaquem que els docents estan cridats a la vaga aquest dimarts a tot Catalunya en l'inici d'un nou cicle d'aturades que s'allargarà fins a principis del mes de juny. La convocatòria, impulsada per diversos sindicats, arriba en un context de forta tensió amb el Departament d'Educació i també tindrà afectació als centres del Maresme i la Selva. Les organitzacions sindicals reclamen reobrir les negociacions per tal de millorar les condicions laborals més enllà de l'acord assolit amb altres centrals i demanen més recursos a les aules, reducció de ràtios i millores salarials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts el sol farà acte de presència durant poques hores per donar pas a les nuvolades i als ruixats que poden ser localment intensos. Les màximes entre els 21 i els 23 graus. De moment, això és tot us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal.
2: Un any i mig, així, que quan vaig mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que estava tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, tot en català, i així tota la gent poden utilitzar.
3: Un any de Lleó 14, des de la discreció i la prudència, el Papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump.
4: Bad Bunny convertirà l'estadi olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa 1.000 anys.
5: Serà per aquí concert aquelles noies que van comprar l'entrada de Bunbury o per una altra?
4: Jo si fos Bad Bunny, i això, doncs...
5: Les convidaria,
4: ja que traçant, no? Sí, no? Pobretes.
5: Vaja.
4: Sap? Deixem que soni?
5: Va.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Oh yeah! And the trumpets, there you go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
3: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Si imagines un espai millor, és perquè ja és possible. Lícer Group. Reformes i construcció amb una visió actual. Disseny, qualitat i execució impecable. Transformem idees en espais reals, amb cura pels detalls i acabats que marquen la diferència. A Lícer Group, rapidesa, responsabilitat i exigència en cada projecte. Visita'ns a lícergroup.es.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
4: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana cap a Terra Gironina.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
5: Home.
4: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
8: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
9: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
10: Et busco i t'aviso.
11: Quilòmetre zero, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
12: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
4: Busques cotxe nou?

0: I no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: Aquesta setmana, ho hem de reconèixer, us ho hem posat una mica difícil. A motiu de l'inici de la gira de retrobament, 30 anys després de l'último de la fila, amb un doble concert a l'Estadi Olímpic, hem decidit que la nostra enquesta de la setmana posaria en competició tres temes clàssics de l'último. El primer d'ells pertany a un àlbum de l'any 1993. El més recent de tots pertany a l'Astronomia Razonable, Lápiz y Tinta, una petita meravella, que ha quedat aquesta setmana en tercera posició amb el vostre 17% dels vots. Complicada, com dèiem, la proposta, perquè la nostra segona pertanyia al nuevo pequeño catálogo de seres y estares. Un clàssic, Cuando el mar te tenga, amb un 40% dels vostres vots, s'ha posat en alguns moments d'aquesta setmana en primera posició, però ha acabat quedant en segona. La guanyadora, per poc, per un 43%, Aviones plateados, d'un àlbum del 1986 anomenat Enemigos de lo ajeno. Bon dia, adéu, el 1998, 30 anys després, torna a Viola i esperem que per quedar-se. Amb un tema que ha marcat la joventut de molts de nosaltres, Aviones plateados, ens quedem. Gràcies als vostres vots, aquesta serà la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La nostàlgia feta cançó. Aviones plateados de l'último de la fila. Gràcies al 43% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 8.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Un estudi impulsat a Lloret de Mar detecta una cinquantena de persones majors de 70 anys que pateixen solitud no desitjada. L'anàlisi s'ha fet a la mar del programa Compartim amb la participació de la Fundació Espronis i els serveis socials municipals. L'estudi s'ha basat en enquestes telefòniques i visites domiciliàries al centre del municipi i a diverses urbanitzacions. Els resultats indiquen que la problemàtica és més present al nucli urbà que a les zones residencials. Ara, els serveis municipals analitzaran els casos detectats per tal d'oferir suport i impulsar mesures com activitats de socialització, acompanyament i informació sobre recursos disponibles. I els sindicats de comandaments policials alerten d'un augment de la violència greu a Catalunya i reclamen una actualització urgent de la normativa que regula les policies locals. SICPOL i SUCPOL asseguren que els agents s'enfronten cada vegada més a situacions de risc elevat amb un increment de la presència d'armes de foc i en alguns casos d'armament amb característiques militars. Els sindicats avisen que la manca d'adaptació pot tenir conseqüències tant per a la seguretat dels agents com per a la protecció de la ciutadania. I en clau general, destaquem que experts en clima alerten que aquest 2026 podria estar marcat per un episodi del Niño amb conseqüències extremes a escala global. Investigadors de l'Imperial College a Londres assenyalen que hi ha una alta probabilitat que es desenvolupi aquest fenomen, que combinat amb el canvi climàtic pot intensificar situacions meteorològiques severes. Els especialistes adverteixen que això podria traduir-se en pluges intenses en algunes regions i sequeres o onades de calor en d'altres, amb un augment del risc d'incendis forestals. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui els ruixats poden ser localment intensos, les temperatures màximes entre els 21 i els 23 graus. Demà dimecres hi haurà nuvolositat que mig taparà el cel. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
7: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: 360.
1: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal.
2: Un any i mig, així, que quan vas mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que està en tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, tot en català, i així tota la gent poden utilitzar.
3: Un any de Lleó 14, des de la discreció i la prudència, el papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump.
4: Bad Bunny convertirà l'estadi olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa 1.000 anys.
5: Serà per aquest concert, aquelles noies que van comprar l'entrada de Bunbury o per una altra?
4: Jo, si fos Bad Bunny, i això, doncs...
5: Les convidaria.
4: Ja que traçat... No? Sí, no? Pobretes.
5: Vaja.
4: Saps? Deixem que soni?
5: Va.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Va, vinga, selfie.
6: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
7: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
5: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
8: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
9: Yellow Sails, Yellow Sails, Yellow Sails. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma el
10: teu espai. Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
11: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
1: Hola, Gala.
2: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
4: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernès i Voltresa 8 de Girona.
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de
6: 140.000 passatgers. Moltes coses.
8: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
9: Ens han marcat el gol.
10: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
11: Aquesta setmana encendrem amb les veus...
7: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
12: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
13: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
14: Dona de Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
15: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
16: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
17: Vete a tomar por culo.
18: Pues encantada de conocerte.
13: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
6: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Tranquil·la, no pateixis. Ho farem com ho faries tu. A Crepuscle som especialistes en atenció domiciliària. Cuidem gent gran, persones amb dependència, discapacitat i oferim suport a infants amb necessitats especials. Oferim servei d'acompanyament, neteja de la llar i venda i lloguer de productes sanitaris i ortopèdics. A més, adaptem la teva llar perquè sigui més segura i accessible. Donem servei a tot Catalunya. Ens trobaràs al carrer Sant Jaume de Calella. Crepuscle. Atenció professional i de confiança al teu domicili.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica,

0: genètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
0: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
0: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
6: Ràdio Marina, sempre.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Junts per Lloret critica el PSC per la seva posició en relació amb el conflicte educatiu. El grup municipal assegura que els socialistes no tenen en compte les demandes del sector i denuncia falta de compromís amb el col·lectiu docent. La formació havia presentat una moció de rebuig a l'acord entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats, però la va retirar després que el PSC hi presentés una esmena a la totalitat en el darrer ple. Junts defensa, però, que l'acord no respon a les reivindicacions majoritàries del professorat i reclama reobrir les negociacions en un context marcat per mobilitzacions i convocatòries de vaga al sector. I l'Ajuntament de Calella ha aprovat la rescissió anticipada del contracte de neteja viària i recollida de residus i n'ha adjudicat un de nou per 5 anys i un import de 22,7 milions d'euros. El servei continuarà en mans d'Urbacer, que ha tornat a guanyar el concurs públic. El consistori justifica la decisió perquè el contracte vigent, que expirava el 2027, havia quedat obsolet. La resolució anticipada no comportarà cap indemnització després que l'empresa hagi renunciat a compensacions econòmiques. El nou model preveu més freqüència de neteja, millores en eficiència i també un impuls de la recollida selectiva amb sistemes específics per a grans productors i adaptació del servei segons la temporada. I en clau general destaquem que el govern espanyol assegura que el subministrament de querosè està garantit de cara a aquest estiu gràcies a les reserves estratègiques disponibles. Ho ha dit el secretari d'Estat d'Energia, que ha afirmat que el país disposa d'estocs suficients per cobrir fins a 90 dies, fet que permetria mantenir l'activitat amb normalitat, fins i tot en un escenari hipotètic de tancament de fronteres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, cel mig ennuvolat des de primera hora del matí. De fet, aquestes nuvolades aniran creixent amb el pas de les hores i aniran també acompanyades de ruixats. La temperatura màxima se situa als 20 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
6: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
5: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
7: Et busco i te vi...
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: teu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: viure...
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme, apunta't al nostre canal de Telegram.